fent el circ, la crueltat amb elles. I que per divertir-se ja no me falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

de sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Memòria oral de Ferreries.
1: Benvinguts a Sonora. Avui som a Ferreries, som a Gana Xisca Pons Pons. Va néixer l'any 1940 i ens explicarà les seves memòries o els seus records. Hola, Xisca, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Quin és el primer record que t've en ment ara?
2: Ara, quan anava a casa àvia meva, ajudant-li a escurar i coses així, a desar, i m'ensenyava coses i me contava moltes coses, sàvia.
1: Com era sàvia?
2: Sàvia era encantadora. Va ser el meu mestre. Era una persona molt culta, perquè era molt amiga. Ella va ser la criada de la mestra Salom. A Ferreries va venir una senyora de Palma, amb tota la família, van quedar a viure aquí, i era la mestra del poble. I ella va ser la criada de la mestra. I per això va ser una persona culta. I bé, una vegada va venir un inspector de Palma i li va dir: Francisca, tu has de venir a Palma i jo te faré un examen i te daré el títol de mestra perquè en saps prou. I sa mare va dir: a Palma, Déu-nos guarda, a Palma. Bé, però... i no hi va anar, però va quedar, va ser, tenia, després tenien una altra senyora que hi havia aquí, que li deien a Nina Morlà, que és una història molt bona, i eren molt amigues elles tres, i eren molt cultes. Bé, i jo vaig tenir la sort de poder conèixer la mestra, no, però la Nina Morlà també la vaig conèixer. Me'n recordo que de petitona anàvem a casa seva a veure-la amb ma mare. I bé, jo tinc records d'aquesta dona, me'n record.
1: I quins valors creus que te va transmetre, sàvia teua?
2: Molt bons, molt, molt bons. Una cosa gravada, que no me l'he llevat mai, és allò de no digueu mai aquests són els bons i aquests els dolents. Per tot n'hi ha de bons i de dolents. I ella era molt, molt, molt, molt de l'Església, molt devota, però també va tenir unes relacions molt polides amb molt de republicans, perquè l'avi era el sereno del poble i ells estaven a l'Ajuntament, vivien a l'Ajuntament, i va tractar molta gent. El secretari, per exemple, que era un senyor de Mo, Vidal, era, i tenien una amistat, eren bons temps de la guerra, de republicans, i tenia una relació molt polida amb qualsevol persona que fos, és igual el que pensàs. Ella relacionava amb molta gent.
1: I ella va aprendre de sa mestra Salom o
2: sí,
1: li ensenyava?
2: Sí. No, ella li ajudava, bueno, era sa criada de sa mestra Salom, i li ajudava a fer escola. I per això, bueno, va tenir aquesta relació amb aquestes persones que eren cultes. I jo me contava de coses, sempre me contava coses.
1: I en quin context convivies? Dins la cuina, la casa? Com convivies en sàvia? Què fèieu en sàvia?
2: En sàvia, les feines de casa. I jo era molt petita en aquest moment, perquè si a 9 anys me vaig anar... Bé, llavors anava a escola i devia anar a casa sàvia quan sortia d'escola o... no ho sé, sí, quan sortia d'escola, devia anar. És que l'altra sàvia es va morir en els 40 anys i jo no la vaig conèixer. El que sí que hi havia l'avi, l'home d'aquesta sàvia que es va morir, l'avi era molt original perquè feia la vida a sort. Era carboner i quan va deixar de fer carbó va viure sempre a un hort molt a prop de Ferreries, i ell se feia menjar i venien al poble després a dormir al vespre. Era molt mono, molt alegre, feia paners. Bé, res. Li deien en Toni Pons.
1: I quan tenies 9 anys, què va passar?
2: Quan tenien 9 anys, van trobar que jo a escola no disfrutava, no? Jo me'n record, que jo no prenia gust. I van trobar que si mateix no prenia gaire, i que m'anaria a casa tia a fer de criadeta i vaig fer so. Van decidir so a casa nostra i jo ben feliça.
1: Sempre a Ferreries, eh?
2: Sí, sí, estàvem molt prop de casa nostra, sí.
1: I éreu gent de poble? També teníeu família que vivia al camp?
2: No, érem de poble, sí, no en teníem de... Més tard sí que vaig tenir una germana que va ser a Sant Em, pagesa, però no havien tingut de familiars al camp, me sembla.
1: Com eres poble quan tu tenies 9 o 10 anys?
2: Quatre carrers, crec que hi havia... Era molt petit, devíem ser, no sé si arribàvem a 1.000 habitants. I, bueno, i la gent tenia molts de fiats, hi havia molts de lots, però no hi havia cotxos, el carrer era nostre, érem el carrer, sempre.
1: A quin joc jugàveu?
2: A xaranga, a caixó. Caixó, el caixó era fantàstic. Era un caixó de figues que el feien ben net i, o de, no sé si eren figues o altres coses, bueno, un caixó de cas de llenya buit, que llavors venien tot a granel a les botigues i feien unes cortinetes per separar el dormitori i tot ho feien nosaltres, les fietes, feien la muñeca i tot. Els hi feien vestidets. Bé, això, hi van jugar moltíssimes hores. A corda molt, també. Xaranga, ja ho he dit. A voltar carrers. I avui per on anem? I unes ranxades de lots que anàvem a voltar i a jugar. Bé, era molt polit, eh? Jo tinc molt bons records.
1: Hi havia cap esport que juguéssiu, les al·lotes?
2: No. És que les dones, jo era bastant, ja tenia bastants anys, com van començar les dones a fer coses
1: d'activitat.
2: Ioga i gimnàsia, això van començar bastant en band. Sí, no feien res, no, ningú. Els homes sí, jugaven a futbol, i no devien jugar no ho sé, bàsquet tal vegada.
1: Sí, per dies bàsquet.
2: El bàsquet va començar més tard, el futbol va començar primer.
1: I després, quan deixes de fer de criada de sa tia, què fas?
2: Després vaig anar a Ciutadella, que tenia una tia que vivia a Ciutadella, i també hi anava qualque vegada a servar fiets. I la tia... Jo anava a fer... Vaig anar a fer dues setmanes o tres a casa. La tia hi anava a la fàbrica de Can Joaneda. Llavors li deien Can Joaneda, que llavors va ser Novus. No sé si ja ho era. Antes, Novus. Però jo me sembla que el nom va venir més tard, perquè llavors van fer una ampliació molt grossa. Van baratar la fàbrica de Puesto.

0: a fer trençat, passadet, bueno, punts diferents, adornos de les sabates, i a rebre la feina que duen les dones que ja l'havien feta, ho apuntàvem a una llibreta. Bueno, i llavors, al cap de setmana, elles venien a cobrar això, el tracte aquest de rebre la feina feta, i molt polit també.
1: Que hi havia moltes dones que feien feina amb tu?
0: Sí, sí, moltes dones. Les que m'ensenyaven a jo eren dones, perquè llavors hi havia estadors, hi havia homes també encarregats, però bueno, les que jo tractava eren dones, i sobretot una filla d'en Joaneta, que era de nom Isabel, perquè Joaneta tenia 8 de fills, me sembla, aquest senyor, i en Isabel és la major, i en Isabel vam tenir una relació molt mona, ens vam fer amigues, venia aquí també ella, bé, experiència polida.
1: Com era la fàbrica en aquella època?
0: La fàbrica era un local llarg i estret, molt llarg, i en es fo... perquè això no sé què li diuen ara en aquest local, perquè ara hi ha pisos i coses. I en el fondo era un pati molt gran, i en el fondo hi havia la vivenda d'aquesta família, i a una banda hi havia tota la fàbrica. No sé si ho explic bé, si qualcú ho senti no és correcte, ja ho diran.
1: I les màquines com eren?
0: Jo màquina no em vaig emprar mai, no? Una germana meva, a Conxa, va aprendre de picar, i picar era fer forats a les sabates, era picadora ella. No, mira, de les màquines jo no em vaig tractar mai, no hi vaig fer feina.
1: Ton pare i ta mare no han xerrat? Què feien?
0: Mon pare i ma mare estaven en el casino, i ma mare feia menjar, teníem... hi havia tres o quatre persones, tres... Me'n record d'un senyor que va quedar viudo en la ferreries, i tenia dues fietes, i les fietes van anar una a una tia i una a una altra tia, i ell va cercar una casa per anar a dormir i venia a menjar a casa nostra, al casino. I teníem dos o tres clients així fixos. Llavors, més en band, quan van començar el de la base, però bon, això ja vindrà. Van començar a venir els americans i la gent. Quan hi va haver el canvi gros va ser quan van començar la carretera de Cala Caldana i la de la base. Llavors hi va haver moltíssima gent, però abans era poca gent. Hi havia uns senyors també que venien, en Pacos Químic, li dèiem, que era un senyor de Mo, que feia feina a la cimentera de Santa Rita. I un altre senyor que és de Gabernet i també feia feina a la cimentera. Clar, hi havia aquestes persones que venien a dinar o sopar o els dos panxons. Sò, ma mare feia aquesta feina més, i mon pare el casino.
1: Van ser ells que van obrir el casino?
0: No. El casino és més antic. El havien obert, hi havien passat a Cana Carme, a l'Ida, a sa família, la Montoni del casino, i els fills eren del casino, tots els hi deien, a Carmen, del casino. Aquest és el qui em sembla que el va fer. I després hi va haver, quan, antes de mon pare i ma mare, també hi va haver una pare que sa dona era mallorquina, li deien sa mallorquina, perquè només hi havia una aquí, la Magdalena mallorquina, i somo era d'aquí, de Ferreries. I després ho van tenir ells, perquè llavors va ser una societat, això, el casino aquest, era la societat agrícola, troques de...
1: I com era el casino? Què servien en el casino? Quin menjar es feien?
0: Tot el que es feia llavors. Ma mare ho feia molt bé.

0: És molt bo es menjar i fa de tapes, fa totes ella i eren bones. Pilotes, que més fa en Pere Mam, si te'n recordes. Això no me'n record. Me'n recordo les pilotes, però en fa més de coses. Però ja no me'n record.
1: No passa res.
0: I es menjar fa de tot. Carn i peix en fa molt més poc, fa més carn. Tenia una cuina d'aquestes de ferro molt grosses i ho cuia xuc-xuc de sola banda amb el foc. Bé, molta feina fem.
1: I l'ambient del casino com era? Hi havia homes,
0: No,
1: dones, hi havia
0: no.
1: fiets.
0: Jo tenia 17 anys quan van començar les dones entrar a un casino a Ferreries. No hi havíem entrat mai. Nosaltres, com que érem d'allà, fèiem feina, les tres germanes, darrere la barra i fèiem feina. I érem al casino, però només n'hi havia una de dona qui entrava, qui era Nashini. N'has sentit allà mai?
1: No.
0: Nashini era una senyora que estava, era madrilenya, i estava a Sant Patrici. Bé, aquí tothom sap qui és.
1: I com és que entrava ella?
0: Perquè ella era molt moderna i era diferent de les altres, de les dones d'aquí. Era molt diferent. I era molt... li agradava molt el cafè i la loteria i venia i entrava i xerraven amb mon pare i mon mare i mos contava sa vida i... Bueno, molt... Aquesta era l'única que entrava dins, això, fins que jo tenia 17 anys quan vaig començar, quan van començar a entrar els grups d'amics que anàvem en el bar.
1: Què feien els homes dins el casino?
0: Xerraven i feien cafè i bevien qualque cosa, no sé, normal.
1: Jugaven.
0: Sí, jugaven a Bono per Nadal, jugaven a l'Auton, era molt bo allò, perquè
1: Què
0: tenia...
1: és? Què és?
0: Ara que li diuen és l'Auton, Pere? No ho saps. No, sí que ho saps. I ara hi juguen cada any, també. Ara no me'n record com es diu
1: A
0: ara,
1: veure com
0: però...
1: es diu, digue-ho.
0: Pere, digue-ho.
2: Bingo.
0: Bingo!
1: Ah.
0: I llavors li deia l'Auton. I feien hores per Nadal, però per les festes.
1: Cartes, dòmino.
0: Cartes i dòmino, sí, també hi jugaven, però bueno, no molt, no.
1: I les cartes, recordes que juguessin en doblers o es dòmino en doblers?
0: Això anava molt, molt amagat, no sé si a ca nostra, perquè ho perseguien, no hi podien jugar en doblers. I no sé... Jo a ca nostra no vaig veure, no sé si hi van jugar mai, perquè sé que ho perseguien i mon pare era molt, tenia molta por. Però, tal vegada sí que vagin jugar, però jo no ho tenc present. Dins el bar no s'hi podia jugar.
1: Recordes la jubilació de sàvia teua?
0: De sàvia meva, no es va jubilar, sàvia meva, molt jove, ja no podia fer feina, molt jove, ja va estar rendida. I, bueno, i es va morir als 74 anys, però ella no havia anat a fer feina mai, havia estat a l'Ajuntament, sí, fa feina allà, però no va cobrar mai, una paga, la cobrava l'avi.
1: I la teva joventut, quan tenies això, l'edat que vas poder començar a entrar a un bar o un casino,
0: Sí.
1: com el recordes?
0: Ah, molt bé, perquè llavors xalàvem molt en el passeig. Fèiem el capvespre, els diumenges, anàvem en el passeig, era l'única cosa, l'única diversió que hi havia aquí. Per trobar-nos amb els amics, amb els lots, eren els passeig, coneixíem els amics. i era voltar del carrer Nou, saps que hi ha, saps on és Bacana, sí, sí. Genera, i anàvem del començament del muro vis baix, no arribàvem baix del carrer, i fàvem voltes en el carrer. Això era els diumenges. I els diumenges de matí, que venien la gent del camp, les al·lotes, i els al·lots també ho feien el matí. A les 12 també hi havia un poc de volta d'aquesta. Però el temps del passeig era una meravella. I quan era dia de dues festes, que els pagesos quedaven a dormir a ferreries, tots quedaven i venien en el passeig també. Bé, era molt polit allò. Anàvem amb ses amigues i els al·lots anaven darrere, i si qualcun em volia acompanyar una, l'hi de posar a la banda, i així es anaven fent els amics ses parelles.
1: I aquests passejos que fèieu...
0: Era molt bo, això. Això fèiem voltes per munt i per avall i xerràvem amb els joves. Això era la festa. I no hi havia... Bueno, llavors hi havia cine. Damunt del casino hi havia cine. I bé, però a les 9 tothom era a casa seva. I si havíem d'anar al cine... Els que festejaven s'havien de demanar una persona acompanyar, que els acompanyés. Tots sols no hi anava ningú de parers.
1: El cine, com era?
0: El cine, preciós. Fèiem una xalada. Bueno, fèiem les pel·lícules de llavors, d'aquell temps.
1: Recordes qualcuna?
0: Segurament que sí, però ara no me vindrà el títol, crec. Vam xalar molt amb el cine, però no.
1: Hi havia censura?
0: Sí. Venia els dimecres, venia el capellà del poble i en Follan, que era el qui passava la mà, no sé com es diu, el qui fa el cine... posava, i la passaven, i si hi havia qualque cosa que trobassi, el capellà trobàs que no ho havien de veure, ho taven, ho censuraven en allò, i pots contar que en aquell temps el cine no, les pel·lícules no eren massa, no n'hi havia gaire de coses d'aquestes que hi ha ara.
1: I al cine les dones seien de vora els homes?
0: De vora...
1: Com se seia la gent en el cine?
0: Sí, devien... No, si no érem gent que festejàs, que ja érem... No, i seien de vora... No mos mesclàvem amb les amigues i els amics. Anava així, so, els fiets i les fietes... perquè era per tothom, no hi havia... Era cine molt... Bé, me sap greu no recordar cap títol,
1: no,
0: perquè
1: van
0: xalar molt.
1: I perquè la gent se faci una idea, en tres pessetes que podies comprar?
0: Molta cosa. A nosaltres mos donaven tres peces cada setmana. Perquè nosaltres, com que estàvem baix en el casino, no pagàvem per anar al cine. Era dalt. Això sí, el garnàvem, el desàvem, un pare i una de nosaltres, traginàvem els bancots i desàvem, i no pagàvem per anar al cine. I llavors anàvem a Cat Sucrer a comprar caramel·los o gelats a l'estiu, però un gelat valia no res, tres peces. Bé, en tres pessetes, no, jo trob que no ens teníem a tres pessetes.
1: I Sant Bartomeu com era?
0: Bueno, molt polit. Ai, bé, era molt, molt diferent. Les torroneres era l'atractiu nostre, Saps que són, les torronetes?
1: No.
0: Unes senyores de Mo que venien, que es dedicaven a això, a vendre coses, duen unes pilotes amb un elàstic, unes pilotes, llavors tenien una... allò que es diu... no sé com li deien, que feien rodar la pua, i allà on anava la pua tu posaves una peça, per exemple, i tres el que hi havia allà.
1: Una baldufa?
0: No, una baldufa. Tu, ell ho sap i no m'ho vol dir.
1: Bé, ja ho dirà després.
0: Venga, digues, que es diu... que és de la rueda? No, que és de...
1: Una
0: cosa així, i rodàvem allò. Bueno, era una xalada, anar a les torroneres. I en venien quatre, me pens, cada any, les mateixes, molt mones. I devia... Xufletes, sí, xufletes.
1: I els cavalls com eren?
0: Els cavalls, era una preciositat. Bueno, hi havia 7 o 8 de cavalls. Estès nostre, bueno, i ningú anava per a mi, votàvem moltíssim. Eren cavalls molt, que feien feina per lloc i eren molt esquius, no eren com a cas d'ara, no. Era molt diferent, però era molt polit.
1: Quina relació hi havia del poble amb els pagesos? Hi havia molt de contacte amb els pagesos de Ferreries? Venien
0: sí,
1: molt?
0: Sí, cada setmana, sí. I és que sí, no en venien molts. Diumenge en venien molts, sí. Sí, molts. Gent se relacionava molt, me sembla jo. Una relació polida amb els pagesos. Bueno, jo la record molt bé.
1: I la música, les festes, la recordes com era?
0: La música... a Can Ostra venien els músics a menjar, que hi venien músics de Ciutadella. Per fer el jaleo venien músics de Ciutadella i n'hi havia de Ferreries també, perquè aquí sempre n'hi ha hagut de músics. No havien estudiat, però se sabien llegir les partitures i cantaven allò. No sé com s'apanyaven, perquè no havien anat a escola de música aquests homes. I n'hi havia un grup, un bon grup. I llavors afegien, reforçaven amb aquests de Ciutadella, que venien a menjar. Venien els civils i els músics per les festes a menjar.
1: Fins quan fas feina de trançadora?
0: El moment que la llibreria ja l'havíem posada allà on és ara, l'havíem duita del carrer Fred aquí, i ja tenia, ja era molt, hi havia molta feina. Aquestes dues senyores, les dues ties de na Pansa, eren les dependentes, i bueno, hi havia molta feina, i va ser el moment que jo em vam ratllar a veure si deixaves trençat i me posava a la llibreria, perquè em penso que era quan la primera, na Maria se va jubilar, la primera, la tia major es va jubilar i havien de m'estar bé, i va ser aquest moment que vaig deixar-lo destrençat i ho va agafar una lota que sempre m'havia ajudat i que sabia com anava la cosa.
1: Com comença el de la llibreria? Si, com apareix la llibreria a la teva vida?
0: Sí, a través d'en Pere, que ja festejàvem, em penso, quan van començar a festejar, jo tenia 17 anys, ell i l'amic van muntar a la llibreria aquesta petita que en Xisco Camps fa feina de Mo, que era amic seu, i anava a la llibreria
2: Pauma
0: es de, i duia material, i elles, les ties aquestes que fan punt, eren les dependentes allà, però bueno, venien molt poca cosa, però això va anar augmentant i a Canapans, que eren pagesos de Son Gornès, hi tenien la posada, i eren per allà també, i ells sempre anaven agafant terreno, els hi posaven material per tot, a la casa en van arribar a tenir, fins que van comprar un solar aquest de la llibreria i van fer casa per viure i la llibreria més gran. I així va ser.
1: Quin tipus de llibres trobaven a la llibreria antiga, antes d'anar a la nova?
0: A la llibreria... Antigament, el primer era tot llibre religiós, missals i coses així. Llavors, no hi havia res. És que no n'hi havia, bueno, no hi havia res més. I no sé, llibres, com ho fem? D'on ets hi duem? Que també ets hi duem, de la Pauma, trobes? De la llibreria aquesta de Mó, també ets hi duem. Vins que molt més en van, llavors... Ja van començar a fer comandes. Venia un representant, mira, m'hem recordat que et deies d'ell, de l'Hogar del Libro. No sé si te sona gens, era, sí. Era un distribuïdor molt gros i qualque vegada hi anàvem a Barcelona, fa una xalada, això. Mos amollàvem per dalt d'un porxo que hi havia llibres de tot tipus. Bueno, i bé, sabíem quins llibres agradaven i duem allò, aquelles coses.
1: I la teva relació amb els llibres, com va ser a partir de que vas començar a fer feina a la llibreria?
0: Jo m'agradaven molt els llibres, sempre m'han agradat i bueno, hi vaig xalar molt perquè, clar, aquí, que la gent mos coneixem, i sabia aquesta li agradarà a aquell, aquesta li agradarà a aquell, i anaves recomanant. Sempre record un dia que va venir una senyora, una dona de Ferreries, que jo bueno, la conec de sempre, que havia estat pagesa tota sa vida. No havia anat a escola mai. I quan va ser major, va anar a escola d'adults, i anava a les 5 del capvespre, bé, i els hi van ensenyar a llegir un poc, i un dia va venir i me diu, vam, jo m'agradaria trobar un llibre que jo el pogués entendre, que fos bo per jo. I ara si me'n record com es de... No me'n recordaré bé, jo sé que vaig pensar que li agradarà, me va semblar, però no record el títol. I sé que un dia va venir i me va dir, m'agrada molt el llibre. I jo vaig fer una xalada. Després teníem aquest autor, que jo no ho sé llegir, no sé com es diu, Dyer, em pas que li dèiem en sí. Dyer. Aquest senyor... que érem un quants, que el llegíem, ara n'ha sortit un altre. I fèiem una xalada, llavors el comentàvem, i aquest senyor em va escriure un, que va ser un llibre molt, molt venut, Amèrica, és americà ell. I ara és perquè vull dir el títol del llibre, perquè molta gent encara d'aquest senyor, pas que el va llegir molta gent... Tu zones errònies el primer que me sembla que va fer. I em va vendre, però, quantitats. Bueno, i em va fer molts, em va publicar molts de llibres i tenia molt de seguidors. Bueno, jo xalava molt.
1: Quan comences a donar-te compte que vens llibres, però d'autors menorquins?
0: Això va ser... molt en band. No, me sembla, no record que tot d'una... Bé, devíem tenir els clàssics, els mallorquins, els rondars de menor, que tot això sí. Mm. Però de llibres de menorquins i n'hi devia haver qualcun, i ara no sé, no ho record ara.
1: I la llibreria va créixer?
0: Sí, sí, sí.
1: I cada vegada pues, venia més gent a llegir? Trobeu que heu fet lectors, ferreries, gent que
0: no llegia? Bueno, jo no vull dir que hagin fet lectors, el que n'ha fet més de tot. Me sembla que deu ser la biblioteca. Allò és una cosa... Jo m'emociono com ho veig. Està empolit, una biblioteca, un poble. Troc que... Bueno, molt, perquè jo recordo que de petita... A casa nostra no n'hi havia, no n'hi havia de llibres, i a cap casa, a molt poques cases n'hi havia, i teníem aquell desig de llegir, de trobar coses, que bueno, hi havia una barberia a un altre carrer, un senyor que tenia una barberia, Can Tomàs, i aquell senyor es veu que estava subscrit o comprava cada setmana, perquè això sí, hi havia una botiga que em venien de coses d'aquestes, com TVOs, i aquest senyor comprava en Roberto Alcázar i Pedrín, que era bon. I quan ja si gent s'ho havia mirat, mos deixava mirar a nosaltres, llavors hi tornàvem i fèiem una xalada, bé, coses així, que no teníem res. I record que el casino estaven subscrits a un diari que es de Arriba, i cada setmana feien un, o cada mes, no sé, un quadernet, bueno, que allò era una cosa que mos encantava, i el diari, tot que mos miràvem, si veiem qualque cosa que mos cridat l'atenció, perquè res, no teníem res de material.
1: A tu, ara, Xisca, com te coneixen en el poble?
0: De la Xisca, de la llibreria. Si gent més antiga, si són gent que viuen fora, que se'n van anar a Ciutadella o altres pobles, són la Xisca del Casino. Tenen dos títols, jo. Sí, de la llibreria i del Casino.
1: I ja més en van dels anys 80-90, com era Ferreries? Com va canviar?
0: Bueno, és que a partir de que les dones van poder començar a fer feina i guanyar, va canviar, a partir d'aquí va canviar, va anar canviant. La gent ja, moltes famílies ja van poder comprar un pis, molta gent va comprar un pis, molta gent... Hi havia famílies que si tenien tres fills feien tres pisos, ja pels fills, això es va notar molt el canvi. Quan les dones van començar a fer feina, clar, és que era molt diferent.
1: I de què feien feina les dones, tot d'una?
0: Tot d'una. Quan jo, antes de fer aquestes feines, anaven a rentar, per les cases, a rentar a mà, no res de màquina, no, a rentar, hi havia rentadores, emblancadores, anaven a emblancar, i criades, que estaven llogades, so n'hi havia moltes, moltes.
1: I sabates?
0: Ah, hi havia la fàbrica de sabates, que ja en els temps de que jo era petita, ja em feien, de sabates, el carrer Fred, de dones n'hi havia poques encara, però ja en feien. El que és la fàbrica Mascaró, primer ho van tenir en el carrer Fred i eren molt, molt, molt poca gent, però ja n'hi ha de gent major d'ara que hi va fer feina.
1: Com vau viure el canvi de la televisió?
0: Bueno, bé, et pots imaginar. No tenia... És que ni teníem ràdio un temps. Bueno, un altre sí que teníem la ràdio, és que sí, no. I si volíem sentir res, havíem d'anar allà de veure la ràdio. Bé, això va ser... El de la tele va ser molt gros. No ho sé.
1: Quin canal els miràveu?
0: No ho record. No, jo
1: perquè
0: no...
1: Perquè teníeu tele per cable i hi havia molt de pobles a Menorca que no...
0: Que nosaltres,
1: no hi havia
0: que...
1: res més que un canal.
0: I sé el que hi havia, segurament. Com que la teníem pels clients, nosaltres no teníem... No en van disfrutar mai.
1: I què veien a la tele del casino? Recordes quins programes feien?
0: Sé que feien una novel·la que m'ho la miràvem al capvespre una vegada, una no, més vegades van fer, o era la ràdio, o telenovel·les d'aquestes, era la ràdio, que anàvem a escoltar, allò era molt polit també, que anàvem a escoltar aquelles novel·les radiades. Bueno, això ho record, sí. I el de la tele no me'n record tant de lo que vagin, bueno, devíem seguir de coses, però ja no me'n record gaire.
1: I la gent de Ferreries, quins moments de l'any s'ajunta més per fer coses? Festes pròpies o moments tipus com Sant Bartomeu?
0: Sí, el típic, els darrers dies d'ahir, d'anar a dinar de sobrassada, a torrar a sobrassada. Bueno,
1: això recordes haver-ho fet sempre, sí. El darrer dimarts?
0: No,
1: com
0: sí.
1: Era el darrer dimarts?
0: El darrer dimarts, nosaltres, a casa nostra, sé que amb mon pare i ma mare anàvem amb les germanes a puestos a prop de per aquí, perquè no teníem, no hi havia cotxos, llavors anàvem a puestos a prop, més en band, llavors ja vam anar pel barranc i, bueno, més en cotxo, però aquests anys... els primers anys, molts d'anys, anàvem molt a prop i sortia molta gent del poble i anàvem, no sé com és d'allà, un puesto que hi havia unes roques llises, no sé, un lliser, em penso que es devia dir allò, i hi havia molta gent que hi anàvem, i era a prop de Ferreries, bé, i... En aquest temps, me penso que anàvem a so. Perquè quan van començar a anar al barranc ja era més en band, quan ja érem més grossos.
1: Com era l'escola que vas anar? Que vas anar? Com era l'escola?
0: L'escola de...
1: Bueno, qui eres mestre?
0: Eren monges, cases monges, però jo no passava cap gust, no ho sé, és el que... No ho sé per què. Perquè després, de major, això l'han molt. I no ho entenc com és que no m'agradava gaire anar a dir, no prenia gaire cosa. I bé, a cases monges.
1: Què fèieu quan arribàveu a l'escola?
0: Fèiem una conta cada dia, però jo m'assembla... I les taules els vaig aprendre. Aquí vaig prendre vegades, no sé com és que ho vaig aprendre. Bé, perquè no m'agradava gaire fer contes. Bé, contes, fèiem una conta, llavors ens devien explicar cosa. Bé, bueno, de tot, i cap vespre fèiem labors.
1: Molt bé, Xisca, moltes gràcies per aquesta estona
0: sí.
1: I per explicar records del poble.
0: Senyor.
1: I que la teva memòria serveixi també a molta gent que ens pugui escoltar per recordar coses.
0: No haguera pogut dir molt més, però hi ha coses que si no me surten...
1: L'ho dit està ben dit.
0: Sí.
1: Gràcies,
0: sí, sí. Gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

crescut a Gràcia sota el gambarret. I vulgui o no vulgui, m'han marcat un camí estret.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, explor versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que senyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural

0: Radio Far.
1: Sa tu que fas feina, però tot tu entregaves a que té bé, eh? I llavors no te tampoc no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res, que i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o saps, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més. Do it.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven

0: donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Divendres 9 d'octubre a les 7 a la Sala Multifuncional d'Es Mercadal, primera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Dreams for a Better Past, Winey Tide, Diciembre i Pedro Tomás Explica el Mundo. Amb abonament de cinema o entrada individual a la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En sí, que... no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, l'agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·lis no té poc el cancel·li. Tu vas així al... I pam-pam-pam, ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, era, sí, sí. Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara, de tot. No passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir. Estem d'il·les en respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: No, una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a les afores d'esport. No, en els afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En els afores. Sí, no, en els afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per les rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de penses
1: Mo.
2: Bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona
2: si
0: tren. Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding-dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Tota la bona.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvien, més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després contra... en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no,
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Des Gargai no
1: me'n
0: record.
1: Jo no,
2: tio. Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
4: sí.
0: Ella.
4: Ah, sí, sí,
2: en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar...
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de coipoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte, sí.
4: Un dubte.
1: Sí,
0: un dubte.
2: Sí. Un dubte.
1: Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Un.
2: Un costum.
1: Ah,
2: un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira els Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí, sí, sí.
4: És perillós, és veure que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu compte.
1: Ostres, tu, compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte, un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, abam. No.
2: No, un compte bancari,
0: abam,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari,
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes.
1: Vale.
0: Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Biòloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el compte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos li amara amb
0: això. En d'Antònia de Gat, he bastat.
1: Antònia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia. Era
2: també...
1: Sí, mira que no sé què. Va, és igual.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No t'ho sé que seguim, això.
0: Seguim. Arresto, no. S'arresta. D'acord? S'arresta, s'arresta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: Pijames.
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un bafrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: Se'n posen dos a
2: Ferreries. Un de Montsaltre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per La resplendor.
1: Ostres.
4: La resplendor.
1: La resplendor.
2: Gràcies, Gisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bona.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Mm-hmm.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca Docfest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8:15 i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5:45. La darrera és a les 7 i a les 8:15 se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els dos sols.

0: Buenas tardes, señoras y señores. Señores. Señores, señores y señores.
1: Qui sigui, tothom que escolti el programa aquest.
0: Volem tothom que escolta el programa.
1: Clar que sí. Escolteu la primera temporada, que si no, no entendreu res. És que no pillareu res de la segona temporada. És que no, vull dir, si no feu les coses bé, no...
0: Però fem les coses bé, què vol dir fer les coses bé?

0: perquè no passés per aquí entremig. Mm. Saps?
1: Vale.
0: Així.
1: Molesta així?
0: A mi molt.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui.
0: Som aquí a Barcelona un diumenge. No diríem de quin mes.
1: No.
0: Això és un secret.
1: Ni de quin any, tampoc.
0: Ni de quin any.
1: Vés-t'ho saber.
0: Vés-t'ho saber.
1: Si això ha passat l'any que ve o ha passat l'any passat.
0: I fa un dia molt fresquet i plou. I estem aquí escoltant Cumbieta i prepararem una cazuela de patates. Aviam, anem a explicar. És que aquest és el primer episodi.
1: O capítol,
0: depèn de com ens ho plantegem, de la segona temporada de No són hores.
1: Benvingudes, benvinguts.
0: Benvingudis.
1: Benvingudis. I... és que la cúmbia... estiga molt, eh?

0: Per continuar amb la tradició, que ja som, com que ja és la segona, ja podem tenir tradició.
1: Sí, per entendre aquest capítol, primera temporada, heu de començar per la primera temporada. Si,
0: s'ha d'escoltar
1: si no,
0: tot.
1: Sí, perquè si no, no l'entendreu.
0: S'ha d'escoltar tot. I bé, el primer capítol de la primera temporada, molt memorable, és Sol i Aigua.
1: Sí.
0: Doncs aquesta temporada també començava amb una recepta menorquina.

0: Per continuar una tradició de la temporada passada, que vam començar una recepta, aquest any també farem una recepta, aquesta temporada. El primer episodi de Sol i Aigo era la recepta de Sol i Aigo de la Montse. Vale? Aquest any no hem tingut tanta sort, no ens dava la vida per a tanta exquisitez, però tenim el maravilloso libro de Luis Ripoll, el... ¿Cómo se lee esto?
1: Libro, estabas leyendo un portugués.
0: Libro. ¿Cómo es? ¿Llegiste eso, Andrea?
1: Libro de cocina menorquina.
0: De Luis Ripoll.
1: De Luis Ripoll.
0: I d'aquí m'he anat mirant, no? Bueno, ens hem llegit tot el llibre, en realitat.
1: Sí, en realitat ens vam llegir tot el receptari.
0: Per trobar una bona recepta.
1: Sí.
0: Ya para ejemplo una receta muy, muy misteriosa, ¿no? Que digo, para hacer una sopa sin agua, ni fuego, ni olla, es como ¡buah! O sea, es puta magia. Pero bueno, con que las circunstancias son las que son y la vida es la que es, ens hem de cantar por una cosa que así abarcable, que es la cazuela de patatas. Que a qui no li agrada una cazuela de patatas,
1: sí.
0: Las patatas le agrada a tothom.
1: Les patates sempre ve de gust.
0: La patata sempre ve de gust. Però que no piqui gaire.
1: Però que no piqui gaire.
0: I de tota manera, igualment el farem com puguem, amb el que tinguem. No
1: que
0: sé.
1: D'això és la gràcia, també.
0: Sí. O la desgràcia.
1: De fer aquesta recepta amb el que tenim, ara mateix.
0: Perquè jo t'he dit cazuela de patates i tu m'has dit, ah, sí, patates de pobre.
1: Això crec que té alguna relació, no? No sé, no és el mateix.
0: Mm-hmm. Com són les patates de pobre?
1: Crec que duen chorizo, m'assembla.
0: Coño, llavors a pobre no són, que cabrons.
1: M'assembla,
0: tot eh? Tot lo gentrifiquen.
1: Ai, no estic del tot segur, eh? Perquè no estic molt posat amb el recetari ibèric.
0: Però bé, anem a dir que l'economia està fatal. Ja tenim 30, més de 30 anys aquí. I podem dir que l'economia està fatal.
1: Sí, sí.
0: Llavors prepararem cazuela de patates. A més, com que fa fred, com que ve molt de gust.
1: Sí, sí, he fet tota una bona ploguda i sí. Tan curiós això, eh?
0: Sí, sí.
1: I sí, perquè...
0: No són hores.
1: Bueno, jo vull avisar que a mi em toca tallar la ceba i...

0: No és que estigui emocionat, no, realment. No, no,
1: aquest no s'emociona per res.
0: No és emoció.
1: És l'hombre de hierro.
0: Sí, és super cold. Això no ho podia dir, que era. Sóc com una paguilla.
1: Bueno. Cazuela de patatas. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro. No tenim cazuela de barro, serà cazuela de vidrio.
0: Sí, no tenim un tià.
1: Això és important dir-ho, esto todo es fusión.
0: Sí, perquè s'han posat un pot de cúmbia també.
1: També.
0: I tot aquí és un poc...
1: Ja no existeix la puresa.

0: Total, que el primer que farem serà per a les patates.
1: Molt bé.
2: Heu d'escoltar la primera temporada.
1: Sí, perquè ja trobareu un missatge. Hi ha un missatge.
0: Hi ha un missatge ocult i al final d'aquesta temporada
1: sí.
0: Sortejarem un...
1: Espai promo, ara.
0: Espai promo. Al final d'aquesta temporada sortejarem una samarreta pintada a mà d'avestruces per qui descobreixi el secret amagat. El missatge secret amagat.
1: Exacte.
0: I...
1: Bueno, i ara obrim aquí trucades per qui vulgui telefonar.
0: El programa de cuina d'avestruces. Clar, bé, havíem pensat que el primer episodi era una bona... Era un bon lloc per començar.
1: Sí.
0: I explicar una miqueta el que... Bé, què volíem fer amb aquesta segona temporada, que resulta... Vamos, és una cosa meravellosa poder-la fer, perquè la veritat ens ho hem passat molt bé fent aquest podcast i ens ho estem passant molt bé fent aquest podcast.
1: És realment molt interessant.
0: És molt divertit.
1: Vull dir, posa a prova. Realment et posa a prova, crear un podcast és...
0: Tothom fa podcast ara.
1: Sí.
0: Però bueno, nosaltres també.
1: Perquè la gent...
0: Però el nostre és el més guai, vale? Perquè nosaltres estem fent una cosa així molt friqui.
1: Bueno, friki...

0: Total, que un podcast com aquest no el trobareu, que l'escolteu.
1: Sí.
0: De llenito d'easter eggs.
1: I de pas, pues, doncs, pues, teniu una recepta aquesta també, que la podeu fer a casa.
0: Vull dir, a primer...
1: Vull dir, si es pot que tot sembla una merdíssima, vale, està bé. Però si escolteu les dues temporades trobareu receptes i coses, vull dir que... Té un sentit pràctic tot això.
0: Per a la dama i el cavallero.
1: O sea, sí, o sea, tot això té un sentit de pràctic, de... No només és donar informació així... a la bèstia.
0: No.
1: De moment la ceba no m'està fent plorar.
0: No sé, la gran mano no. Doncs el primer que heu de fer, vale, és rentar una miqueta les patates, que jo crec que hi ha molta gent que renta les patates, jo soc de rentar les patates, crec que està bé.
1: Sí, per l'amor de Déu, no, les patates sempre fer net, perquè...
0: Una vegada em van servir unes patates bullides i estaven totes cobertes de terra, encara hi va ser com, ui...
1: Mare de Déu, senyor!
0: Sempre ho recordaré.
1: Tenia crocante.
0: En fi, no diré noms.
1: No, diguem noms.
0: I... Doncs renteu una miqueta les patates, les peleu, i després les tallarem a rodanxetes.
1: I si sou dues persones, o si sou 20 persones a la cuina, doncs qualcú que talli la ceba.
0: Sí, que és el que està fent la vintena persona, que és un Oliver.
1: Sí. Per un sofrit, eh? Per un sofregit. Un sofregit, perdó.
0: Un sofrido.
1: No,
0: sí.
1: Al final...
0: Hacemos un sofrido de cebolla, ajo y tomate.
1: Arriba un moment que t'han de canviar d'idioma, ja no sé...
0: Sí, dono fe.
1: I això, talleu, picau la ceba per un sofregit. Així ben bo. Una ceba blanca, si pot ser.
0: Sí, sí, la vermella, jo per sofregit la vermella no la trobo...
1: La vermella va més bé per a amanida, crec.
0: Sí, per amanida boníssima.
1: Sí.
0: O per una pizza, saps? Una coca, una cosa així un poc més... Però...
1: Oh, per una coca la ceba blanca també figa, eh?
0: Sí, no, ja, tens raó.
1: Unes coques de ceba que feia, te'n recordes?
0: Sí.
1: La Luz feia unes coques de ceba que era, bueno...
0: Em feien bones.

0: Doncs un episodi molt interessant serà el de... L'episodi sempre el dedicat... Sempre hi haurà un episodi dedicat al Nois.
1: Vale. Ja no se libra nadie.
0: Vull dir, no concreta, potser no concretament el Nois, vull dir, potser és alguna... Diguéssim, alguna influència que pugui tenir el Nois, o el Japanois, o... El Japó. O el... Tenim intenció de parlar d'Anys Tiersen de Mike Balten, un poc de l'Industrial...
1: Sí.
0: Un poc d'Arcs... Això pel que fa al punt, de vist, el punt musical... Pot ser. No parlarem de paisatge sonor.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: No se sap el que farem aquest.
0: Aquesta temporada anem a tope.
1: Tu! Parlarem de paisatge... De fet, no és que parlarem de paisatge sonor, és que revisitarem la polèmica de l'any passat.
0: Sí.
1: Paisatge sonor, objecte sonor, etc. sonores.
0: És una polèmica que
1: no sé. Un poco si... más y dejamos de ser amigos.
0: Sí, sí, que no s'acaba, és aquesta polèmica, vull dir... Perquè clar, l'any passat... La qüestió era, què és el paisatge sonor, què és un objecte sonor?
1: On està, o sea, realment, on està la frontera?
0: On està la frontera de la percepció d'una cosa o l'altra? És a dir... Clar, un objecte sonor... Ha de ser... no, diguem, no ha de ser interpretat, m'explico. És el que dèiem, no? El de... Quan escoltes una locomotora, allò no és una locomotora, no? Avui no parlarem d'això. No, no, no, aquí hi ha un truc.
1: Hoy ya estamos haciendo el teaser.

0: 30 vitales pela live.
1: Jo he de confessar que a mi sempre se'm fa una miqueta difícil distribuir les coses per capítols, perquè em poso a parlar d'una i me'n poso a parlar d'altra, perquè on estan realment les fronteres de les coses? Anem a dir que...
0: No, ara diguem una cosa molt clara, vull dir... El nostre... Nosaltres som avestruces, ens presentem. Hola, què tal? Els avestruces són... Nou alerta, no us apropeu als avestruces.
1: Ai, sí, foten uns mossos?
0: Sí, són animals perillosos, no tots són majos, però... No us apropeu a nosaltres, vale? Que quedi clar, per això fem un podcast. Perquè no puguem tenir contacte. No, és broma. No, però el nostre sistema de treball...
1: Per això mai no farem un show en directe.
0: Sí.
1: Perquè venia mortos.
0: Ai...
1: I els aus de les trulles són grans.
0: Són grans, són com a dinosaures. Són aus de dinosaure.
1: És que són com dinosaures.
0: Això és una teoria.
1: Vam parlar ja l'any passat de les dinosaures que ara tenen plomes. És que jo encara això no ho he superat. O sigui...
0: Crec que alguna cosa van dir. No van entrar molt, però sí de... Bueno, que hi ha teoria, no? Sembla que sé que... Els dinosaures...
1: Tenien plomes.

0: Nosaltres, en canvi, ens vam manifestar per primera vegada ahir a l'existència.
1: Exacte. I, no, però el nostre mètode de treball, ho vam dir l'any passat, treballa podent sempre, la gent ens ha vist en directes, hi ha vídeos, hi ha bandcamps, hi ha coses. I nosaltres funcionem així, nosaltres és una cosa molt, molt visceral, per dir-ho d'alguna manera. No? Exacte, sí, ens posem a cagada i vinga, fem avestruces, sí. I com
0: ho fem? I ahí soltamos todo lo que no vamos a soltar en la sociedad.
1: Bàsicament, què fem? Pues mira, tenim un ordinador, tenim gravadora, tenim pedals, tenim coses... I clar, i amb això ens muntem la nostra història.
0: La nostra història.
1: Nosaltres funcionem un poc des d'un punt de vista quàntic, anem a dir-ho així, vull dir, hi ha coses que es poden preveure i coses que no es poden preveure. Quan calcules el temps que va d'una partícula de pol·len d'un lugar a otro, però no pots calcular la direcció i coses així, saps? I és com que... Hay cosas que se escapan, ¿sabes? Y claro.
2: En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
0: Bueno, mira, això ho hem de posar.
1: Vamos, això necessitem una paella, ¿no?
3: Se prepara en un sartén, o en otra cazuela, un sofrito abundante.
1: Lo que tenéis, ¿no?
3: De tomate, perejil, ajo y cebolla.
1: Tenemos ajo, perejil y cebolla.
0: No, ajo, perejil lo tenemos.
1: Bueno, pero en tomillo.
0: Eso. Un poco.

0: Y aliens que mengen dinosaures, dinosaures que mengen aliens.
1: Hi ha novel·les eròtiques sobre dinosaures.
0: Sí, això m'ho vas dir.
1: Sí, jo li vaig regalar a una amiga.
0: No sabeu la vida com és, eh? Això...
1: Un any intens hem tingut, eh?
0: Un any intensíssim. Jo no sé si és una... no sé, una predisposició natural.
1: Predisposició genètica a l'intensitat.
0: Sí, que al final penses, mira, potser és tot genètic al final, no? Vale, això... les patates van a la greixonera, eh?
1: Les patates van a la greixonera. I també parlarem...
0: Aquest llibre de Lluís Ripoll és un llibre antic, com podeu veure,
1: sí,
0: pel llenguatge i tal. No sé si es troba disponible aquest banda avui en dia, però...
1: Sí, d'on hem tret aquest llibre?
0: Això ma mare el tenia, que sé, era una sèrie de... no sé si era de la meva sàvia. Sí, em sembla que era de la meva sàvia, sí que el tenia.
1: Clar, anem a dir que...
0: era com si un recetari ben... comú, no sé, que venia a qualsevol llibreria o...
1: Clar, no és que tinguem la recepta de la Montse, però tenim,
0: sí,
1: una recepta també que ve,
0: sí,
1: de la família.
0: Sí, perquè quan li vaig dir...
2: aprovada per Xallant.
0: Farem una recepta menorquina, tens qualque recepta i me'n va treure no sé quants, 3 o 4.
2: Ui, sí, i aquest ens va agradar molt.
0: I aquest ens va agradar.
2: Així molt petit,
0: sí,
2: una miqueta d'història.
3: Senzill, així,
2: un
3: despatxo. Un despatxo, també, un despatxo.
1: Ai, la greixonera. Què fa la greixonera? Bueno, el que fa la nostra greixonera,
0: sí,
1: que és una fonte de pirex.
0: Té color petita.
1: Sí, tu. La gran passa. Un altre dels temes que tocarem aquesta temporada són les composicions sonores inesperades. Aquesta manera de... prendre la consciència que vivim rodejades de so i que la música i el so, bueno, això que hem dit moltes vegades, no? Que la música i el so tampoc es poden diferenciar tant. Que a buen entendedor poques paraules i que si pares l'orella i escoltes, en qualsevol moment hi ha composicions sonores meravelloses. Això és un dels meus temes preferits i la veritat és que aquest any en concret

0: Ho estat practicant molt aquesta escolta...
1: Com es diu això també? No havíem dit una paraula...
2: Deep listening.
0: Deep listening. Què és el deep listening?
2: Concepte de Pauline Oliveira, doncs.
0: Potser tot gira una mica entorn al deep listening.
2: Sí, és un concepte molt interessant. Eh? És una pràctica...
0: Què n'extreus tu d'aquí? Què és el que fa aquest moment?
2: És com... Sí, aquí nosaltres estem afegint un poc de...
1: Pimentó.
2: De pimentó, de pimentó.
1: Jo n'he posat del de la vera i ahumado picante.
2: Mira, pues...
1: Que m'agrada molt el pimentó. Però no n'he posat molt, eh?
2: No, és el gest, just
1: és un
2: gest. Sí, és un toquecito. Li dono a gustet, a la llet, també. Mm. Vull dir, el recetari aquest és, està molt bé. És curiós com explica les coses, no? És...
1: Té un llenguatge molt bíblic.
2: Sí, té un llenguatge molt bíblic.
3: Caldera de patates. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro, entremezclándolas con algunas hojas de laurel. Se sazonan con sal. Se prepara en una sartén o en otra cazuela un sofrito abundante de tomate, perejil, ajo y cebolla. Una vez hecho, se cubre con ello las patatas dispuestas en la primera cazuela. Se añade agua hasta que las tape y se llevan al horno. Paréntesis. Es un plato barato y de recurso, muy común en la cocina menorquina. Cazuela de patatas.

0: I hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: Sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues d'escoltar?
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt d'un pensament que ve molt del budisme, vull dir, aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, hammer time.
1: Budisme o filosofia zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit,

0: Hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues, escolta.
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt de... Un pensament que ve molt del budisme, vull dir... Aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, hammer time.
1: Budisme o filosofia zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.

0: Bueno, ara estem fent el sofrito, que fa xup-xup.
1: Sí.
0: També anem a dir que al final el deep listening... Com tot el que té a veure amb la presència, amb estar present, a l'infància es dona d'una manera molt natural.
1: Sí. Una vegada el concepte de que els animals practiquen el deep listening d'una manera natural.
0: Ja.
1: És molt interessant, això.
0: Però, com? Jo necessito datos.
1: Necessito data.
2: Interesting. Oh, thank you.

0: așa nu e vremurul frăjit.
1: Nu mai zic
0: că
1: se întâmplă de aia. Zic că parla de... Dedicarem un episod també a parlar de... tècniques esteses.
0: Aha.
1: Per instruments de...
0: Què són les tècniques esteses?
1: Són, diguem, les tècniques que... surten un poc del que es considera convencional en els instruments clàssics.

0: Não, acho que ela sufragite. Acho que tem um color vermelho precioso, em sério. É que dá precioso.
1: Tá passando, tá passando.
0: Boníssimo. Não, e se li posar ou també.
2: Sí, va molt bé, això, amb una miqueta d'ou. Oh, quina calor.
0: Sí.
2: En una zona localitzada de la boca.
0: Sí, és un plat que... Si és un dia d'agost que fa molta calor, millor no el fagueu.
2: No.
0: Us feis una amanida de pasta o...
2: Un gazpacho.
0: Un gazpacho.
2: Però així t'hi posen des.
0: Hi ha un episodi que el dedicarem a les verdures vitalises, perquè està la cosa molt xunga. Penseu que els tomàquets són fruites, i quan anem a un supermercat a passar els tomàquets, fixeu-vos bé on estan situats.
2: I a mi t'he de dir que realment això em produeix una mica de conflicte.
0: Produeix conflicte. Anem a menjar una amanida amb un pot de tomàquet i tal, verdureta... No. Estàs posant fruita. I la fruita és de sucre.
2: Però també li pots posar poma a l'amanida.
0: També li pots posar poma, és veritat. Jo no sóc de posar... Anava a dir fruita, veus? No, és que estic enganyat. No, jo no n'hi poso una de... No n'hi he posat mai de poma o... Em sembla que tu i jo alguna vegada que hem cuinat alguna cosa així hem fet amb un pot de poma, me sembla.
2: Una vegada vam fer una amanida molt bona d'escarola, amb pera, nous i vinagreta de figat.
0: Sí, true.
2: I llima.
0: Sí.
2: Està molt bona.
0: Sí, la
2: això quan érem més joves ja teníem més temps, perquè ara ja no arribem a fer aquestes coses.
0: Bueno, sí, true. Xerrarem de so i estats d'ànim.
2: Després serem tristos, després contents, després sí. Tristos, no sé, després enfadats.
0: Només enfadats. I després, no sé, locura.
2: Això abans i després.
0: Sí, perquè el so i els estats d'ànim, no? Com configura una cosa i l'altra. Com... Més interessant, no? No? Vull dir, no entrarem dins... Com es diu això? Arteteràpia, potser? O...
2: No, crec que hi entrem perquè no en sabem.
0: No, perquè no en sabem ni tampoc.
2: Si algú en sap, que ens escrigui i ja el convidem a la propera temporada.

0: Molt polit aquest plat, eh?
1: És un plat molt polit.
2: Sí.
0: Molt honest.
2: És molt honest, sí. Molt de color.
1: Posar un lloc, eh? Sobretot, perquè el lloc li dona
0: Sí,
1: molt de sabor.
0: n'hi he posat un munt.

0: us animem a comprar, que us compreu una gravadora també. I que veu-vos mentre dinau. Vull dir, una gravadora d'àudio.
1: Poden sortir al carrer a casa sons.
0: Sí.
1: Que també es pot fer amb la gravadora del mòbil, eh?
0: També es pot fer la gravadora del mòbil, sí. No cal tampoc que... Bueno, depèn del que decideix. Mira, és que necessito aquí una qualitat de so un poc més o tal, però... I després us podeu baixar... un... DAW. Una DAW, una Digital Audio Workstation.
1: Un DAW.
0: Tipo Audacity. Sí, ja sabem, Audacity està super criticat i no sé què i no sé quants. Però,
1: per què critica l'Audacity?
0: Tothom ha començat amb Audacity. Sí, bueno, perquè és així un poc més xerec el software.
1: No m'escoltes, un software gratis, fàcil d'usar. Està bé, eh?
0: I us recomanem sobretot el Reaper, si voleu ja anar a tope.
1: T'has vist Jeepers Creepers?
0: Mm?
1: Jeepers Creepers.
0: Què és això?
1: Una pel·li de terror, crec.
0: Una pel·li de terror. Jo crec que...
1: Au!
0: Esperem que hagueu disfrutat.
1: I ens veiem al segon.

中。

0: som molt presoners del moment social en què ens toca viure. A finals del franquisme hi havia moltes ganes de canvi, de sortir d'aquell ambient de quarter. Tothom imaginava una altra realitat, una societat diferent, un aire més respirable. Ara que tenim llibertat, economia globalitzada i mil capricis a l'abast, costa més guaitar rere la paret.
1: Època de muda. Capítol 32. La Menorca més enllà.
0: La gent que està preocupada pel futur de Menorca es planteja com podria ser l'illa d'aquí a 15 anys. Haurà seguit el camí de les illes germanes? Com estaran els aqüífers? S'haurà resolt el tema de l'habitatge? Com es gestionaran els residus? Als anys 80, la gent que es mobilitzava per evitar la urbanització d'espais emblemàtics era acusada de frenar l'economia. Als anys 90, es pregonava que el progrés eren més camps de golf i més ports esportius. Sobre el canvi de segle, es van viure repetits intents d'un gran dic al port antic de Ciutadella, que incorporava una urbanització fins a Cala amb Blanes i altres barbaritats. En algunes convocatòries electorals, el tema central va ser si desdoblar o no la carretera, o si incorporar-hi grans rotondes de dos pisos i un camí no motoritzat que vagi agafant terreny per al futur. Bona part d'aquests intents d'important transformació de l'illa van quedar a l'aire, després de nombrosos titulars, dotzenes de rodes de premsa donant les coses per fetes i d'una gran activitat per part de gent que mai s'ha resignat a deixar d'imaginar un futur millor. Ara, Menorca viu un debat creixent sobre la quantitat de turisme que ha de tenir i sobre les tipologies que convindria o no promocionar. Es tracta de veure quanta gent es considera adequat reunir sobre l'illa i el litoral que l'envolta i poder parlar de quins límits convindria contemplar. Però hi ha pressions per evitar que s'aprofundeixi en aquesta anàlisi. La situació recorda un poc el Tina de Margaret Thatcher. There is no alternative, deia la dama de ferro, referint-se que només hi havia un camí per l'economia.
2: If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: Però a Menorca jugam amb avantatge. Aquí sabem com serà Menorca d'aquí a 15 anys si no aconseguim adreçar el camí. Serem com a Eivissa. La incògnita és com serà si ens esforçam per trobar un camí diferent. Per imaginar un altre futur, és imprescindible llevar-se les clocales i atrevir-se a parlar de coses necessàries, de reptes que cal superar, d'opcions que es podrien emprendre. Els analistes socials solen dir que la visió de Thatcher i Reagan es va acabar imposant per dues deficiències importants dels que ho veien diferent. Per una banda, es pecava d'immediatesa, de pretendre que les coses es facin d'una altra manera amb un curt termini de temps. I això no funciona. La majoria dels espais que es van conservar a Menorca van requerir de campanyes superiors als 10 anys. En alguns casos, superiors als 20 anys.
3: Convindria una cançó per poder dir-vos que no.
0: L'altra dificultat que va sorgir són les visions que pretenen canviar-ho tot sota la premissa que, d'una altra manera, no val la pena fer res. No som als anys 70 i la realitat sol ser un mosaic de peces. Fa 2.500 anys, Heràclit ja tenia clar que l'única cosa immutable és el canvi.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

plens en excés. De forces abatues. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos a fi que ho retrobeu

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan som madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca, la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

mostrar. Sa cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que...

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Els humans érem el centre de tot i la resta dels mons coneguts giraven al voltant nostre. Fins que va arribar Copèrnic i ens va demostrar que anàvem errats. Han passat 500 anys des de llavors, però encara hi ha molta gent que segueix amb els vells esquemes mentals, vigents fins l'època medieval.
2: Època de muda. Capítol 8. Del centre i la modèstia.
1: Amb les pluges de l'agost es posen en marxa molts de cicles a la natura. L'estiu és una temporada on ens movem especialment els humans moderns, però la major part de la biodiversitat que ens envolta prefereix atenuar la seva activitat en els mesos de forta calor. Amb l'aigua caiguda del cel, la terra s'ha reblanit. El líquid estimat, infiltrat a poc a poc, reviu arrels, fongs, animalons de tota casta. Organismes que estaven plegats, quasi apagats, per intentar sobreviure en la llarga sequera estiuenca. Ara s'engreixen, es desclouen. Una nova olor impregna els sentits i la vida reneix. Sempre hi ha hagut canvi climàtic, diuen els escèptics, els que es resisteixen a acceptar que aquest problema tingui a veure amb l'activitat humana. Tenen raó que han existit oscil·lacions en el clima al llarg de l'extensa trajectòria terrestre, però obliden que la dada important no són els graus, sinó la velocitat de canvi. L'acadèmia explica que la diferència de diòxid de carboni que s'ha experimentat en els darrers 60 anys ja s'havia vist abans al planeta, però va tardar uns 14.000 anys a les dues darreres desglaciacions. La velocitat del canvi no té precedents. Ara moltes espècies no tenen temps d'adaptar-se. Aquells que segueixen pensant que som al centre del món no hi veuen la intrínseca i preocupant relació que hi ha entre la natura i els éssers humans. Les tortugues començaran a guaitar dels ous que va dipositar la seva mare en un lloc prou adequat per rebre l'escalfor del sol i que després va abandonar. Les noves tortuguetes neixen soles. Moltes seran aliment d'altres animals, però les que arribin a adultes podran tenir, amb sort, una llarga vida. Menorca és un territori acollidor per a les tortugues. Les llavors de les herbes brollen amb abundància i ofereixen aliment tendre a tota una generació d'erugues que mengen amb avidesa. Quan alcin el vol en forma de papallones, evidenciaran per què es parla de la primavera d'hivern. Les Illes Balears són de les zones que generen més diòxid de carboni per càpita, per mort dels milions de turistes que traïm cada any a moure la nostra economia. Intentar fugir del debat de la racionalització del turisme enfangant-lo amb consignes partidistes és més que una frivolitat local. Les elevades temperatures que es registren als mars en els darrers anys carreguen d'energia el clima i generen tempestes importants. Quan l'aigua cau del cel d'una manera massa sobtada, costa que s'infiltri. Es desplaça ràpidament per la superfície i arrossega terra, plantes i animals. Ja en el segle XX, l'astrònom Hubble va tornar a capgirar les teories i va demostrar que la nostra no és l'única galàxia, sinó que som una petitíssima part d'un univers que costa de concebre. Més petits que mai. Tant de bo que tinguem una tardor cordial. que l'aigua carregui els aqüífers i que, a la primavera pròxima, tornin a brollar les fonts.

0: Ja, mon petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en va, mon petit. La cançó nombre 6. Ja estem pas a 6. D'aquest monstre final. Ara m'us explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: des de l'infern. Senyor Lusk, senyor, us envio la meitat del ronyó que vaig prendre d'una dona. El vaig preservar per a vosaltres. L'altra peça la vaig fregir i me la vaig menjar. Va ser molt agradable. Potser us envia l'ensangonat ganivet que li vaig treure, si només espereu una mica més. Signat, atrapeu-me quan pugueu.
1: Aquestes tèrboles quatre línies donen cos a la coneguda carta des de l'infern. I va ser enviada l'any 1888 acompanyada d'un tros de ronyó. Sí, sí, heu sentit bé, un tros de ronyó. I firmava el suposat assassí en sèrie conegut com a Jack l'Esbudellador. Avui a Pistolari Express ens posem una mica foscos i xerrarem de cartes enviades per assassins serials i quin paper tenen a la història, si és que en tenen. Comencem aquí, a Ràdio Far Menorca, la ràdio cultural de Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andrea Ollamburu.

Segons la senyora Wikipedia, font de saviesa col·lectiva, es defineix com un assassí en sèrie aquella persona que assassina a 3 o més persones en un lapse de temps de 30 dies o més i amb un període de refredament entre cada assassinat. La motivació usual és la gratificació psicològica que proporciona cometre el propi crim, tot i que no necessàriament ha de ser l'única. Els assassins en sèrie tendeixen a ser selectius quan guaiten a les víctimes i ho fan impulsats per alguna necessitat interior imperiosa. El concepte com a tal, i sorprenentment, no es va emprar fins al 1970 i ho va fer l'agent Robert Ressler, que era un criminòleg i perfilador d'assassins dels Estats Units. Val a dir que un assassí en sèrie no és el mateix que un assassí de masses, que és aquell que en un sol acte mata molta gent. I tampoc és el mateix que un assassí llampec, que és aquella persona que mata múltiples persones en diferents espais però en un període curt de temps. Jack l'Esbudellador és el nom que es va donar a un assassí en sèrie de Londres, a qui se l'acusava de 5 homicidis, amb un modus operandi caracteritzat per talls a la gola, mutilacions a l'àrea genital i abdominal, extirpació d'òrgans i desfiguració del rostre. Tot a dones que es dedicaven a la prostitució. Van ser diverses cartes les que es van enviar sota el pseudònim de Jack l'Esbudellador. Però només aquesta és la que es considera realment d'ell. Tot i que també hi ha qui té els seus dubtes sobre si es tractaven d'imitadors. Malgrat tot, el fet que la missiva anés acompanyada d'una petita capsa que tenia la meitat del que després es va determinar que era un ronyó humà preservat en alcohol i que, a més, casualment, provenia d'una de les víctimes, va ser un argument de pes per considerar que realment provenia de l'assassí. Tot i les investigacions i els més de 300 sospitosos, la policia mai va trobar resultats esclaridors de quina era la veritable identitat de l'assassí serial. Això va donar pas a múltiples teories i sospites per part de la premsa i l'opinió pública, a l'hora d'explicar els coneixements quirúrgics, la professió i la salut mental de l'homicida. A més, es va anar alimentant un mite que anys després ha estat concepte central de diverses obres literàries, artístiques i cinematogràfiques.

0: Un altre assassí en sèrie va ser el destraler de Nova Orleans, actiu entre 1918 i 1919, quan després va aturar i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Aquest va matar 6 persones i ferir unes altres 6, totes elles amb una destral, sembrant la por entre la comunitat. Va escriure també una carta que es va publicar al diari.
1: Estimat mortal de Nova Orleans, el destraler, l'home de la destral. Mai em van atrapar i mai ho faran. Mai em van veure perquè sóc invisible, tant com l'éter que envolta la seva terra. No sóc un ésser humà, sinó un esperit i un dimoni de l'infern més calent. Sóc el que vostès, orlanians i la seva ximple policia, diuen el destraler. Quan t'ho cregui convenient, vindré a reclamar noves víctimes. Només jo sé qui seran. No deixaré cap pista, excepte la meva destral sagnant i els cervells dels qui vaig manar per a baix el fet que em facin companyia.

0: Un altre exemple va ser l'assassí del llapis labial, també als Estats Units, el 1945, qui després de 3 tèrbols assassinats va ser atrapat, però que també va deixar un missatge en el segon homicidi, escrit amb llapis labial a la paret, que deia:
1: "Per l'amor de Déu, atrapeu-me abans que mati més. No puc controlar-me."
0: I no oblidem el cas del Ted Kaczynski, que tot i que se'l considerava un terrorista, realitzava les seves accions a través de les cartes. El conegut Una Bomber, del qual s'han fet documentals i una sèrie que recomanem i que trobareu a qualsevol de les plataformes habituals. Ell era matemàtic i filòsof i va escriure un extens manifest anomenat La societat industrial i el seu futur, on es plasmaven els seus anàlisis crítics a la societat del moment, amb especial èmfasi a les conseqüències perjudicials que portava el desenvolupament tecnològic de les societats humanes posteriors a la revolució industrial. La incomprensió i la no publicació d'aquest manifest per part dels diaris i de la societat en general van portar en Ted a realitzar una sèrie d'atacs per cartes bombes dirigides a persones de diferents universitats, però també a una aerolínia. Tot un cas que encara forma part de la cultura popular dels Estats Units i que finalment va ser destapat no per les investigacions de l'FBI, sinó pel germà del mateix Kaczynski, que va reconèixer en el manifest l'obsessió i crítica del seu germà. I tot això a què mos du? Jo crec que simplement a fer-nos preguntes. Clarament nosaltres no som cap especialista ni tenim feta cap investigació al respecte. Però com a part de la societat, com a éssers pensants, ens fem preguntes i plantegem situacions. I si s'obre el debat, millor que millor. Molts cops les sèries, les pel·lícules, els mateixos mitjans d'informació xerren dels assassins en sèrie com a persones amb antecedents malaltissos o trastorns mentals. Molts cops en el seu passat apareixen abusos infantils, ja siguin físics, sexuals o psicològics. Apareixen famílies desestructurades, casos d'abandonament, incomprensió per part de l'entorn, etc. Causes que al final responen a contextos socials, polítics, econòmics. Aleshores, fem la pregunta. És l'entorn, és a dir, aquest context social i els valors que prenem, el que pot donar pas a aquesta psicopatia? O resulta que tenim un impuls homicida dintre nostre, que en altres temps potser ens va ajudar a sobreviure i que pot o no desenvolupar-se? On està la responsabilitat de qui es converteix en un assassí en sèrie? És de la mateixa persona? És la societat que abandona i aparta a tot aquell que no encaixa? Som responsables totes i tots? Per ara, aquells que sou defensors absoluts de la ciència, s'ha de dir que no hi ha cap estudi que demostri l'existència d'aquest gen assassí. Cert és que tampoc hi ha cap estudi que digui que no existeix. Però si no es tracta de genètica, es tracta de societat. El psicoanalisme, per exemple, diu que l'agressivitat és un tret característic que forma part de tots els humans, que funciona com a instint, com si fos un mecanisme de defensa natural, més animal, potser. I que quan l'agressivitat es desconnecta de l'instint natural de defensa és quan apareix la violència. Altres teories apunten a les condicions de l'entorn i, per tant, vinculen la violència amb allò après, amb els valors. En fi, teories hi ha per tots els gustos. Vosaltres què en penseu? S'ha de dir que, tot i que creiem necessari xerrar d'aquest tema i fer-nos preguntes i debatre sobre els orígens, i més davant d'aquest món actual tan violent des de la paraula, des de les guerres i des dels gestos, aquí a Epistolari ens posicionem contraris a tot tipus de violència. Mai la defensarem ni la justificarem i sempre creurem en els camins que duguin a l'enteniment col·lectiu i, per què no, a les abraçades, que estan tan infravalorades i que tan bé fan al cor i a l'ànima.

0: Moltes gràcies per tenir-me aquí.
1: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
0: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
1: Wow.
0: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert prescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria... Sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca.

0: Dijous 8 d'octubre, a les 8, als cinemes Moix Negre de Ciutadella, segona sessió en homenatge al cineasta Joan Ales. La Ciutat Vella, 6 curtmetratges amb la col·laboració del Cineclub de Ciutadella i col·loqui de Macià Florit. Entrades anticipades als cinemes Moix Negre o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: coses de tu.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de març comencen a florir les orquídies. Quan sentim a ratllar d'orquídies, m'ho sol venir al cap aquelles plantes exòtiques que es venen a les floristeries, molt vistoses, i que potser qualque vegada haureu o vos hauran regalat. Però no hi ha millor regal que donar una volta pel camp de Menorca i observar la bellesa de les nostres orquídies, que també en tenim. El mes de març marca l'inici de la primavera meteorològica, i és quan comencen a florir les orquídies més primerenques, com per exemple la que rep el nom de mosques grogues. A la nostra illa, aquesta família de plantes està representada per més d'una trentena d'espècies. Fins i tot, n'hi ha qualcuna d'endèmica, com és el cas d'Ofris balearica, coneguda popularment com borinot. Les orquídies són unes plantes sorprenents. Els seus elements més característics i atractius són les seves flors, petites a les espècies mediterrànies, però enormes i ostentoses a les dels tròpics. Representen un dels nivells més alts d'evolució dins el món vegetal. El mateix Charles Darwin els va estudiar i va quedar impressionat del seu procés de polinització, molt particular i complex. I és que les flors de les orquídies han evolucionat per atraure eficaçment els insectes polinitzadors, fins al punt en un bon nombre d'espècies, les seves flors han acabat adoptant la imatge d'un fals insecte. Els mateixos noms de mosques grogues o de borinot són prou eloqüents. La paraula orquídia prové del grec orquis, que significa testicle. I és que aquestes plantes tenen, enterrats, un parell de tubercles amb aquesta aparença. Un d'aquests tubercles, ja passat, és d'on prové el tronxo que ha florit. L'altre, menys jove i llis, és de bon sortirà la planta l'any següent. Així que ja ho veus, si aquesta primavera passejau pels nostres prats i camins, penseu que hi habiten unes joies de la natura. Són les orquídies.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mateix. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2021.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Radio Far. I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum de na Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que xeris d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Si callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau i la pau serà.
1: Tot seguit, a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.

ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a ca vostra o dintre el vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes, donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui. Però qui sap què vindrà després o què començarà després? Quin conte triareu o quina aventura encapçalareu? Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Divendres 9 d'octubre a les 6, el Centre d'Art i Cultura Can Àngel d'Esmercadal presenta el documental Tomatigat, de Juanjo Tejero. Del 9 al 18 d'octubre també podràs veure l'exposició de retrats dels protagonistes. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Acabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fas?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, les vaig aquí totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
2: The one of us, the one of us, the one of us.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: News de porcatxades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre suors prades. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
0: Veure,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a un palau, vinga.
3: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ja estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? M'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel amb diferents perspectives. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes sempre amb la música com a fons, I jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clucadeta d'ull a la música d'arrel.
0: A la música
1: d'arrel. Sempre l'hi he tingut. Sí.
0: En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però és que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegada de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Guimbau, de fer música menorquina passant per Salic i per jazz, i mentre pensàvem el repertori, na Maria va dir... és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas cu...
1: I era per mig.
0: Eres per mig mentre es feies, una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sorgir el 95, per tant...
0: Sí, deu ser el 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de les mans dels qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: sí,
0: vens.
1: Sí, quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que, com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se i de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir, és a dir, aguanta el pas dels temps, és a dir, és un hit encara que vagin passat 30, 40, 50 o 100 anys.
0: Efectivament.
1: Una mica, segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, 100, 120 anys, que es de considerar ja cançons tradicionals o populars, que sa temàtica realment la canviaríem ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica
1: heavy, no? Però, per tant, no és per sa lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Abans que passa, que està dient aquesta història tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això, jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Però això ja també hi és, o sigui, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat, i això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units, a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyaven d'una gerra de vidre molt grossa i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò que identificaves col·lectiu de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder, llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional, les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no? Pertinença a una comunitat a través de les cançons, de les històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornarem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut...
0: Us estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podries cercar i t'ho trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rigo.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Les històries viatgen. Són comunes i així creen comunitats, segurament.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de masses, a través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca a orella queden una mica amagades, no?, en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir, sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament, així que aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils, hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música de les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més... Molt més
0: lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous...
0: Més mesclada.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una. Hi havia la COPE, no n'hi havia cap més.
0: Ràdio Popular.
1: No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de copa, els bars musicals. Que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'Herba, posar música, i me'n recordo...
0: L'Herba existeix encara?
1: No sé si és l'Herba.
0: O deu tenir un altre nom.
1: Sí, però ja ha canviat. Sí, bueno, sí, els dueños, sí, evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me'n recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'espici? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar, jo que sé que vaig comprar, me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos
0: per posar.
1: I va ser la música que va sonar aquell estiu a l'Herba. Esglo feia el mateix, però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, que molt. Vinga, va, mos enduïm. I potser hi havia un grup com... No sé, els Violent Femmes, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele, que el donava un concert en directe, i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: I ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen els gustos, per dir-ho de qualque manera... I
0: fa
1: xarxes...
0: molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta.
1: Jo podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica...
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana...
1: Bueno,
0: tots aquests grups veuen, acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Veuen de s'arrel.
1: Veuen de s'arrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Veuen,
0: Es blues i rock...
1: I des folk, també.
0: Es blues i rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, el boogie, o va ser... li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar.
0: I a partir d'aquí va evolucionar sola.
1: Tu agafes una estructura de blues, agafes una estructura de rock and roll i bàsicament et se mateixa, el que una va a una velocitat s'ha de basar altra, més ràpida. Però l'estructura et se mateixa...
0: Per si m'ho mirem des d'un punt de vista musicològic, si em permet, els vincles...
1: I és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí,
1: en la música popular també hi és.
0: També hi és. No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme... la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar, un blues, quan dic blues vull dir una arrel on podem veure que és esglosat.
0: S'aglosa,
1: efectivament. No hi ha discussió cap de cap manera, és a dir, tot i que, a més, la glossa, a més, té aquest punt d'improvisació que el blues també el tenia.
0: Inicialment, sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos,
1: etc.
0: Però tot damunt d'una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al blusat.
1: Correcte, correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir que la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del blusat, m'ha semblat interessant. Jo record molt bé, xerrant, ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà'n permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe en sa glosa.
1: Correcte.
0: Demà'n permís per poder dir sa glosa, els glosadors demanaven permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa sa cançó, però cert que s'arrima i cert que s'esperit aquest de sa glosa.
1: És una... És a dir, jo crec que empre sa... el punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, això és, com, és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que se glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt. A més, fet descaradament damunt un aire molt de ritme amb blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes tenen sempre el llenguatge, el títol dels discos, si fixeu, són
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: la majoria ve dels dos o tres, la majoria són, bueno, el blau es fester és una frase bastant claríssima,
0: molt ciutadallenca,
1: sí, i un ram de locura és d'aquella que diu l'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir a la planada una colla de bergants que més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho diré, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar, de com vestir aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular, que tradicional, que dèiem, perquè clar, jo estaginada, a lo millor és el primer que us ve en el cap, però estaginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: popular. No, és un farfissa, em sembla que empren. De teclat no és un Hammond, és un farfissa.
0: No,
1: bueno, és un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep. Tampoc Musuri de Dinturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època...
0: Per aquesta música...
1: La psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltam Jo me n'entria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'Ors quasi, allà enmig.
0: Molt bé. I en un moment donat, de trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja deixem de fer concerts, mos aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, recordo que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Sí, Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Manel Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també va estar en contacte amb la Natàlia Sanz.
1: Evidentment, des de mando cap a la Natàlia, la Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va costar un taco, i no pots exigir res, hi havia uns... Sí, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi. Era. I diu, aquí remena
0: i aquí et trobaràs.
1: I, via, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estreginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si ell era el seu moment, van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè la qui era la parada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: És difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella és la foto d'ell seguts a la paret, aquella fantàstica. Aquella
1: és fabulós. I aquell disco té molta xitxa. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també, que és aquell estil de cançons que no és que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural,
1: però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot de Formentera hi ha versions.
0: De no Dolores.
1: De no Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig cercant, la Natàlia Vinyó, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: hi ha Cançoner de Catalunya que vam fer una feina de vam fer una visita, dues visites
1: hi ha dues visites
0: a Fornells i a Cecília Major.
1: No, hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent, hi ha fotos, això és espectacular, això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment, i allà hi ha diguéssim que hi ha una feina com ho diria, totalment a més datada i és a dir, està registrat, es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa és que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya en la Guerra Civil es va traslladar a Suïssa perquè tenien poca i allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions, però hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: la transcripció.
1: Diu, tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. Hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenien 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a les que coneixem
1: de Namriol Marbona, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Què farem, no? Però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir, veus la família o veus gent ballant d'algun terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, és aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Sant Àgata, que dona
0: connexió. Dona senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són o es cantaven, que també es canten a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és la curiositat de casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Hi ha, estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de cançoner popular de Sa Veí de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepe, que va semblar que era molt interessant fer una mescla així.
0: Una mescla així i amb el segell propi, que sona així.

0: Les alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això he de ser... Bueno, he de... És a dir, ara en xerràvem, no?, que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte. Les alutetes i la jove de Sant Lluís.
0: Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar les lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient les lletres, no?, perquè arriben fins on arriben i com us interpel·len, no?, i com les violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, això també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament la burla que es feia en la cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cerca... està més avançada a que sigui burla damunt una dona,
0: que no un home. Sí.
1: I damunt un estatus, o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: Difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa glosa.
1: My father. Per exemple, vull dir, aquest en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tots.
0: Sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de les dones que no de els homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: Més desafavorits que no els que estan dalt. Els de dalt és difícil, perquè, a més, si te n'enrotlles, te podien enganyar.
0: No, clar, segons com, havies d'anar alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de les alutetes i si jo de Sant Lluís en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Els nyigunyigunyigunyà, segurament ja no podria... O sí,
0: i reinterpretar-lo, donar-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí que ho faríem un altre. De fet, jo, perdona, com que... també he fet discos infantils com es Jo sé una cançó, volumen 1, 2, 3 i 4. Allà ens van trobar amb qualque... de sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors, de revisar qualque...
0: Clar, qualque cosa que... d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots.
1: La Lluna a la Pruna. La Lluna a la Pruna, i sempre hi havia... Son pare li pega davant dels vasins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tanto, i això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Sobretot s'ha de pensar, crec que... sobretot quan se xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també me'n passava molt. Ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de ser bastant insistent en revisar segons quins tipus de missatges, que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 18 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
0: tant. És així, sí, perquè es consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
1: Tal qual.
0: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic de rel anglosaxona va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de S'Ensemble, un grup que vendrava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sorda, S'Ensemble, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
1: Crec que gravat a casa.
0: Gravat a casa, a
1: crec
0: teva.
1: Que si m'heu editat per a Aumont. Sí.
0: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró en
1: tant,
0: un dels discos.
1: Per tant, segur que van gravar l'estudi.
0: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo,
0: tenen
1: Rolo,
0: darrere.
1: Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des del punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algo devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Jo diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, estava, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitzau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, vull dir, sí que perquè ell tenia va tenir la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantau una mica, pam, els escrivia.
0: Ja quan m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara dia avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre ja et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no,
1: a dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa quan dic autèntic de fa 50 anys o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havíem pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, ja sabeu que és mitjorn, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però no es ve que cadascú ha tirat també per la seva banda. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera, tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Vena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de son Carabassa, que qui més qui manco l'ha feta, tu també l'has feta,
1: crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'amo de son Caravà.

0: final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es n'han anat fent.
1: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però perquè la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del XIX no existia i a principis del XX era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem a altres bandes, però per motiu que sigui, és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
0: Sí, sí, eh? I que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
1: Sí, sí.
0: Vam si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
1: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
0: Pues una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida, des de Barcelona, fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on. Però sí, vull dir que la cançó popular també té aquesta
1: particularitat, aquest
0: component que es pot arribar, es pot fer de moltíssimes maneres.
1: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet aquest, són els sonadors de Son Camaró, del qual jo també, un servidor, participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas, que és el Moix del Sataulada, cançons infantils, i les transformàvem en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de lueta Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sataulada.
0: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. Sí. En aquest cas, potser amb instruments més acústics, no?, com sí. El llaüt.
1: Bueno, i crides aquesta atenció també al recurs aquest de l'absurd una mica que si un moix d'alta una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com... És com veure una vaca que vola, no?, una mica.
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit,
1: el
0: surrealisme
1: de les lletres. I en el cas que deies tu, que musicalment la instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més, no te diria rockera, perquè... Mm. Però amb aquesta bateria
0: sí,
1: no, cap baix
0: Tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular,
0: sí. Que, sí,
1: universal una mica. Sí, perquè van xerrar de popular i podien xerrar també d'universal, sense cap mirament.
0: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura que et s'adonarà en Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aran Pino fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer amb col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara fa ben poc ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que se melodia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I què has estat darrere de les aportacions?
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'ho anant contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, supos que a en Tafolmós li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Fantàstic, perquè crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música... revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment grup com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les Illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, el projecte ressonadors.
0: Projecte MUT, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i... fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i dius, d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de... anar a Sant Miquel,
0: La presó de Nàpols...
1: Jo tenc una enamorada... És a dir, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que... el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa arrel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: i ha connectat amb set generacions joves.
1: I set generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment i per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser... també
0: aquesta intenció.
1: La intenció era, mira, no sé, és allò de si Mahoma anava a la muntanya vagi a Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta... I jo recordo una anècdota, record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O... era la baixada de Vinixames de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç
1: i vam tocar a la plaça allà on hi ha
0: la conxa aquella
1: allà on hi ha el centre cultural
0: el centre cultural, la plaça
1: divina, la plaça allà. I era curiós com la banda del centre cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de la memòria, però a la dreta que endavant cada dia hi havia tota la gent jove que també es decantava, i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat, perquè cantaven aquelles cançons. I per tant, una mica, jo convido la gent que ho faci.
0: Insistir,
1: a més, amb l'estil, amb els estils de música.
0: Que cadascú ho considera oportú.
1: Sí, sobretot de música actual, per què no? Sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavínia, d'Úrsula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, uh-huh. Que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca Dogfest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8 i quart i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5 i 45. La darrera és a les 7 i a les 8 i quart se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Menorca Dog Fest, amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Benvingudes, benvinguts en aquest espai d'entrevistes del Menorca Dog Fest, en aquesta edició del 2020. Estem amb en Carles Bosch, que és el president del jurat del festival d'aquesta edició. Carles Bosch és periodista, és realitzador documental i és conegut, entre d'altres, per la codirecció del documental Balseros, del 2002, l'únic documental espanyol que va ser nominat a un Premi Òscar. Carles ha treballat a TV3 durant unes 3 dècades, durant les quals ha estat corresponsal a Nova York, reporter a més de 30 països pel programa 30 Minuts i director de documentals pel programa Sense Ficció. Recentment ha guanyat també un premi, el Premi Gaudí 2019, pel documental Petitet, que està dedicat a la figura de Joan Ximénez Valentí.
2: Àlies Petitet.
1: Exacte, àlies Petitet. Demà estarà també aquí a les jornades del Menorca Dog Fest fent una xerrada que porta per títol Improvisar en el rodatge de documentals. Benvingut, Carles, moltíssimes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies.
1: Ets un referent en el món del documental i quin diries tu, quins creus que són els ingredients que ha de tenir una pel·lícula documental per considerar-se una pel·lícula documental completa o bona, que diríem?
2: A veure, jo com que provinc del periodisme, puc parlar. Si tu em preguntes quins ingredients per un bon documental, una bona pel·li documental, primer he de dir que jo estic en el terreny de cinema documental on s'estan rodant fets que estan succeint en aquell moment. És a dir, que altres documentals, com un que hem vist avui, molt interessant sobre la figura d'Ernest Lluch, que m'ha agradat molt, doncs són uns fets que van succeir. No? Jo, potser perquè he estat sempre cobrint coses que estaven succeint, doncs quan he arribat al món del cinema documental he continuat en aquesta línia. Això no vol dir que sigui l'única, no? Ni molt menys l'única que jo faré, però de moment les meves 4 pel·lícules, per exemple, Bicicleta, Cullera, Poma, és el seguiment del Pasqual Maragall i la seva família a partir, per dir-ho així, del dia que amb ell li diagnostiquen l'Alzheimer. De manera que sempre és una cosa que té la força, jo crec, té problemes, però té avantatges. L'avantatge és que l'espectador està vivint en el temps real que el protagonista o protagonistes estan vivint. Això és el que ens ha donat sempre el cinema de ficció. El cinema de ficció, si pensem en qualsevol pel·lícula, tu estàs allà assegut vivint les aventures dels protagonistes al mateix temps que els estan succeint amb ell. Això és molt fascinant pel director, però presenta problemes. Per això la història de demà, la meva xerrada, és improvisar sobre la marxa. Per què? Perquè tu no pots preveure res. Pots preveure coses, pots intuir. I amb els anys aprens a no rodar tant i a pensar què pot succeir. Si succeeix això, no tenim res que ho justifiqui. Has d'anar posant com les pedretes. En algun taller els hi dic els Hansel i Gretels, no? Són els que deixaven, no sé si carmelos o... Doncs hi ha cosetes, perquè quan passi alguna cosa, si tu no ho has previst, a tu et falta alguna cosa. És com en una pel·li de ficció. No pot ser que de cop i volta succeeixi alguna cosa que no estigui d'alguna forma justificada amb la història que expliques o que el teu protagonista estigui reaccionant d'una forma molt diferent a com tu t'has inventat i has dissenyat el personatge. Nosaltres, no fent aquest tipus de cinema documental, no dissenyem els personatges.
1: També hi pot haver un perill, que és que tal vegada no tens clar on acabar, o quin serà el final, el recorregut?
2: No, en tot cas sí que tens molt clar cap a on va la història. De fet, tu has decidit, el meu consell sempre és, tu no et llencis a fer una pel·lícula fins que no tinguis 2 coses. Evidentment, hi hauria una tercera, com són els diners. Però 2 coses.
1: Obvi, necessari.
2: Una, que el tema t'interessi, o que encara que no t'interessi consideris que és fonamental. I això, com a periodistes, ens ha tocat moltes vegades explicar coses que potser jo, si no em dediqués a això, no li hauria dedicat més que 3 minuts de lectura amb un curt d'un diari, però tu ets periodista i hi ha una sèrie de coses que, sigui perquè és la teva professió o perquè és la teva consciència social, tu dius d'aquest tema s'ha de parlar. És a dir, has de tenir el tema, però sobretot has de tenir la forma d'explicar-lo. Això és fonamental. Jo veig molts projectes de gent, que em toca com a, també com a professió paral·lela de docent, veig moltes coses que dic, esclar, aquest tema t'ha fascinat, però tu t'has llançat i no tenies ni idea de com l'explicaries. Si tu no tens una forma d'explicar-ho, l'espectador no s'ho menjarà, perquè cada vegada, malauradament, estem interessats per menys coses. I això també ho faig amb els alumnes. Allò, penseu durant 5 minuts i apunteu en un paper de quins temes realment vosaltres us llegiríeu 15 pàgines d'un suplement d'un diari o trigaríeu una hora d'un programa de televisió o aniríeu a un cinema a veure aquesta pel·li. Molt possiblement el seu món es reduirà, el nostre món es reduirà a 2 o 3 coses. De manera que el que has d'aconseguir que, en canvi, la forma d'explicar-lo, el vehicle que transporta aquest tema, sí que sigui atractiu. I en aquest sentit, jo considero, i començo a respondre, finalment, la teva pregunta, els ingredients per a aquest tipus de cinema documental. Doncs has de tenir ganxo, hi ha d'haver ganxo, hi ha d'haver alguna història que t'atrapi, hi ha d'haver bons personatges, has de tenir clar, jo diria al cap d'uns quants minuts, quina és la proposta que t'està fent el director, cap a on va aquest personatge, què és el que s'està proposant, més igual si és ser feliç, ara si parlem amb una pel·li de ficció, ser feliç, deixar les drogues, conquerir a tal persona, fugir de la presó, sempre hi ha un objectiu. De vegades hi ha, inclús més enllà de l'objectiu evident, hi ha altres objectius molt més inconfessables. En el cas de Petitet, per exemple, vaig descobrir quan anava rodant moltes coses més enllà del seu objectiu claríssim. Un gitano rumbero li ha promès a la seva mare, quan s'estava morint la mare, jo tornaré a posar la rumba a dalt de tot en un gran teatre amb una sinfònica. Aquí ja tens un objectiu, però després t'adones que hi ha ego, que hi ha ganes de tornar a ser algú, que hi ha ganes que la seva família, ell com a masclista, perdonablement, masclista no vol, donada la cultura gitana, que la seva dona i la seva filla s'hagin de dedicar a unes feines no pròpies de la cultura gitana.
1: Perdó, haurem de parar. Em sembla que és el meu. Fatal, però... Vale.
2: Si vols, t'enganxo en algun lloc.
1: Petitet. Sí, estàvem amb sí. Que
2: cas...
1: quan sí, comences sí, a treballar sí. Hi ha diferents...
2: Jo per exemple, quan vaig escriure el dossier del Petitet per aconseguir diners, jo ja havia començat a rodar, ja començava a conèixer el personatge. No? Jo començo a conèixer el personatge i el que jo he de fer, perquè jo no m'he inventat el personatge, és, ja que aquest personatge és així, la meva obligació com a periodista o com a documentalista és traslladar-te tot això que jo he après d'ell que t'arribi a tu. No hi haurà la meva veu en off, perquè en una pel·li documental, això no vol dir que no hi hagi molt bones pel·lis documentals amb un bon narrador, però les meves pel·lis no tenen un narrador. No? De manera que tot allò que jo he après, com li trasllado? Jo no m'estic inventant el personatge és així, jo he d'aprendre a fer-li arribar a l'espectador que el personatge és així. I com que el personatge és així, aquesta promesa que s'ha fet a ell mateix, aquest objectiu similar al que podríem trobar en moltes pel·lis de ficció, aquest personatge, perquè és així, al llarg de la pel·li serà així. Això sí que és atractiu per l'espectador. Perquè a l'espectador el que li agrada són les històries. I els espectadors, fins i tot aquell que digui que sóc un jonqui de les documentals, a l'hora de la veritat, si enxampa una bona pel·li de ficció, això és el que mirarà. I quan estigui a punt de dormir i agafa un llibre a la tauleta de nit, excepte si està preparant un documental sobre no sé què i té 3 o 4 llibres, no sé, que he d'aprendre d'aquest tema, el que agafarà és una novel·la. En una novel·la sempre hi ha una cronologia. Això no vol dir que totes les pel·lícules, dins d'aquest terreny que jo faig, el vector principal, allò que fa que la pel·li comenci aquí i acabi allà, no sempre pot ser la cronologia.
1: Cronològic.
2: Però, si pensem en les pel·lis de ficció, excepte 2 o 3 cada dècada, sempre hi ha una cronologia que ordena els fets. Doncs jo crec que potser el que crec que m'està funcionant o el que jo m'atreveixo a explicar quan faig un taller és com utilitzar aquests elements perfectament acceptables de la ficció, aquests elements de la ficció, de la narrativa, com incorporar-los al cinema documental, sobretot per evitar una cosa terrible, que és l'informe, el dossier, tot el que usted debería saber sobre este tema de la A a la Z. O sigui, això és un rotllo, això és informe. Una pel·li documental, d'entrada, és com explicar aquest tema que sigui atractiu. L'altra cosa fonamental, i que els teus productors t'agrairan, és que el cinema documental, el que no pot ser és que al cap d'un mes o 2 mesos o inclús un any s'hagi convertit en un periódico d'ayer. Okay. El cinema documental, per més que la història, totes les històries, totes, i també en la ficció, també en la ficció succeeix. Això va passar l'any no sé què en un lloc concret. I és a dir, sempre és puntual en l'espai i en el temps. Però aquesta història que estàs explicant has d'aconseguir que hi hagi alguna cosa per allà flotant, molt més universal que aquesta cosa puntual en l'espai i en el temps.
1: I que sempre resulti interessant.
2: I això és el que fa que al cap d'uns anys puguin veure una pel·li teva dient sí, succeïa a Cuba any 94, però està succeint avui mateix a la Mediterrània o a la frontera entre Mèxic i Estats Units.
1: Uh-huh. Quines diries que són les diferències entre el documental de televisió i el cinema documental? I si haguessis d'escollir, amb quina et quedaries?
2: Jo, des que vaig tenir la sort, perquè no, ha sigut un cop de sort a la vida, d'haver fet una primera pel·lícula amb Balseros, quan encara m'estava dedicant al reporterisme a televisió, jo vaig descobrir que, primer, que no deixava de ser periodista, cosa que bueno, encara tenia ganes de continuar sent periodista, o ho seré sempre, però sobretot hi ha un plaer en la forma, hi ha una cosa meravellosa, hi ha silencis, el silenci. Tu em preguntes la diferència entre el documental televisiu i la pel·lícula documental. Potser és més senzill fer la diferència entre reportatge televisiu i pel·lícula documental. El documental el podríem posar una mica al mig, com a... Potser
1: com
2: un pas intermig. No? En el reportatge televisiu, en línies generals, tu t'has de creure el que el periodista t'està explicant. El periodista t'està explicant pràcticament inclús què és el que ells pensen, què és el que fan i per què ho fan. Tu, amb una pel·lícula documental, el que has d'aconseguir és que sigui l'espectador que vagi aprenent. I amb 1 hora i mitja o 2 hores, fins i tot aquesta dosificació de la informació és un superplaer a l'hora d'anar fent el guió, que jo el faig sobre la marxa. Però el vas fent. Jo dic, aquesta persona vol arribar fins aquí. Aquesta és la meva història. Vale. Succeiran una sèrie de coses que jo he d'anar decidint quines en són vàlides, quines és una pèrdua de temps, a on estic perdent diners de producció o minuts de pel·li o hores de sala de muntatge que després, a l'hora de final, dius, com no em vaig adonar abans que això no porta enlloc i que això s'està separant de l'arc narratiu que tu has decidit, aquest és el que jo explicaré i aquí és on tinc la pel·lícula.
1: Jo depèn de seleccionar...
2: En el cinema documental tu pots arribar a fer que l'espectador es posi en el coco de la gent que està allà a la pantalla. En un reportatge televisiu això pràcticament és impossible, però es pot intentar. No? I un reportatge televisiu, normalment, al cap de la setmana següent de quan s'ha emès, ja no es podria emetre. Per què? Perquè és, com deia, un periódico d'ayer. curiosament, amb els mateixos personatges i explicant la mateixa història, tu pots arribar a fer una cosa idèntica, però amb una altra durada, amb una altra intenció, en què aquests fets concrets són només el vehicle per una cosa, jo diria, molt més universal i molt més atemporal que el vehicle en si.
1: Creus que això seria una de les coses, un dels pilars que definiria el teu estil? O sigui, si hi hagués una marca, Carles Bosch...
2: Jo crec que... Tant de bo. Tant de bo, jo què sé, perquè, esclar, jo t'estic dient, s'ha d'aspirar a això. Un cop decideixes, vull explicar aquesta història i, a més, hi ha una cronologia. No sé si és la meva marca, en tot cas, és allò que jo m'atreveixo a intentar.
1: És el que ambiciones,
2: no
1: el que aspires.
2: No?
1: En quin percentatge intervé la improvisació en el rodatge dels documentals o almenys en els teus rodatges?
2: Bueno, la improvisació jo diria que és... Un cop has decidit aquest tema m'agrada o aquest tema és necessari i crec que tinc la forma d'explicar-lo i a més els 4 duros que tinc em permetran durant uns mesos anar tirant i dedueixo que aquesta pel·lícula va cap aquí i que aquest serà el final i si no és aquest el final hem de treballar per si hi ha un final alternatiu que sigui igualment... Era, jo no sabia si els balseros arribarien o no als Estats Units. Si no arribaven, és molt possible que a la meitat diguis ostres, no sé si tinc un arc narratiu que vagi a algun lloc. Crec que com a periodista el que tampoc pots fer és no tenir la capacitat de variar en el moment en què tu t'adones que allò que volies explicar no és exactament com tu havies pensat. Jo he vist alguns periodistes que... Que això és de mal periodista,
1: que
2: no? Que tenen una idea concreta i allà s'han quedat. Has de tenir certa capacitat de dir m'estava equivocant, la vida no és així.
1: La doncs, història doncs, ha canviat per ella mateixa.
2: Tinc pel·li, hi ha perills, jo he perdut. Jo he deixat alguna pel·lícula quan ja portava mesos rodant, perquè m'he adonat que allò no era tal com jo m'ho havia imaginat i bueno, doncs has perdut. Té aquest perill el tipus de cinema que jo faig. No? En el cas de Petitet, jo, per exemple, no vaig anar a buscar productors fins que ja portava un any rodant. I no era segur si el Petitet aconseguiria complir la promesa a la seva mare. Però si no ho hagués aconseguit, vaig intuir que hi havia un final igualment atractiu. Doncs, vale, a partir d'aquest moment jo dic, vale, no serà un final feliç, però hi ha un final de la teva història. No?
1: Carles, com valores l'estat de salut del documental actual? Tens alguna intuïció de cap a on anem o cap a on està anant?
2: Jo no sóc la millor persona per contestar-te, perquè

0: pienso que quan a mi em deien, oh, la teva primera pel·li has estat nominat a l'Oscar. Dic, sí, però porto 15 anys treballant prime time explicant el tema de l'atur, el tema del SIDA, la guerra dels Balcans, quan ja hi havia molts altres canals o moltes possibilitats de que canviessin el canal. Doncs la forma d'explicar allò, aquesta forma que et deia abans d'intentar que això sigui atractiu, tot i que jo sé que tu, la guerra dels Balcans, o bé t'importen un pepino o ja no vols sentir més coses dures, aquest aprenentatge de com explicar les coses perquè siguin païbles, perquè siguin interessants, perquè la gent, com també t'he dit, els personatges i les històries interessen. Això interessa. A tothom ens interessen les històries i els personatges. No? Doncs com aconseguir-ho? No? Clar, les televisions cada vegada costarà més que el periodisme d'una cosa d'una hora i mitja. Això comença a ser difícil. Les televisions de vegades et demanen d'alguna pel·li teva si no tindràs una versió d'una hora en lloc de l'hora i mitja. Curiosament, també t'estan demanant. Escolta'm, perfecte, ja que l'has feta com a llargmetratge, esperarem a veure si la pel·li té èxit com a pel·li, perquè aleshores la passarem en el nostre canal, perquè els premis donaran més audiència. No?
1: Sempre és un valor afegit de cara al públic, no? Els atrau una
0: però
1: miqueta
0: més. Jo crec que la nostra feina és encara necessària i, en canvi, veig que alguns festivals de cinema importants i algunes escoles de cinema documental estan fugint cada vegada més del tipus de documental de contingut periodístic. Crec que cada vegada els interessa més aquella persona que explica el seu malic o la casa de mi abuela o el no sé què. No? Hi ha una certa tendència a coses molt més de mirar cap a l'interior i no pas de mirar cap a l'exterior.
1: Moltíssimes gràcies, Carles, per estar aquí en el Menorca Doc Fest i per atendre'ns.
0: Molt bé.
1: I ens veiem demà a la teva xerrada. Gràcies a tots i a totes.
0: Gràcies.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Menorca Doc Fest. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espines.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

Amb la introducció de nous tipus de farratges, Sant Cloba va caure en desús, però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments. Sant Cloba atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'en Cloba és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Acabes d'escoltar Només sent de l'Antoine, cançó inclosa al recopilatori L'Illa Sona de 2011.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

cançó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016. Radio Far

0: Bueno, i ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcivín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pot muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancant micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emociona molt pot a vegades. Que clar, les vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
2: Cerques corc. No, no pensis mal.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Amb circs, a crueltat, amb velles. I que per divertir se n'ha falta veure com un animal. No, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

i no hi eren. Perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

l'amor enlluig de porcellana.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan l'assassí va travessar el cor amb el punyal, van començar a brollar del seu pit les paraules fins que va caure en terra desangrat. Després d'esborrar el seu rastre, l'homicida va emprendre's a fugida amb les butxaques repletes d'adjectius, substantius, verbs i fins i tot alguna frase feta. A la policia li va resultar impossible esclarir el succés, perquè a l'escenari del crim, entre les paraules que l'assassí, per distracció o deliberadament, va deixar, hi havia masses conjuncions disjuntives. Avui, a la mà de contes, narrem sobre lladres de paraules. A tu, alguna vegada t'ha passat que t'has quedat en silenci i has sentit com si t'haguessin robat les paraules? Comencem la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu.

De nit, quan la lluna il·lumina el camí, el lladre de paraules surt amb tot el seu equip i es dirigeix a la ciutat. Allà rastreja les veus i les llums, sense que ningú el vegi. Es puja per les teulades, sempre ben silenciós, i comença la collita. Impulsades per la calor de les cases, ses paraules es barregen entre elles ben alegres. I el lladre les atrapa, tot just quan surten de les xamanelles, completament barrejades amb les turbulències del fum. El que més li agrada són les històries que expliquen els fiets i les observa com pugen poc a poquet i s'esvaeixen en el silenci del vespre. I a vegades, observant-les, el nostre lladre es queda completament adormit. Després, torna a casa seva, amb les alforges plenes, ansiós per veure, o més aviat, escoltar la seva collita. A la cabanya, ses paraules es posen a joguinejar i a cantar entre elles. Hi ha de tot tipus. Paraules saltarines, tendres, verdes, paraules estrangeres, paraules ben grosses, algunes vermelles de sa ràbia i senuig, i d'altres paraules llargues, impossibles de pronunciar. I totes elles s'amaguen en els racons, grimpen els mobles, es pengen de les llums, es pugen per les parets, ballen a la polca, ballen salsa, el xa-xa-xa i el vals de les papallones. S'ha de dir que la festa de les paraules és tot un èxit. I és que cada una d'elles tanquen en si mateixes tants misteris. El lladre de paraules aleshores s'entreté classificant-les i les va ficant en pots de vidre. I després prova algunes receptes. 2 paraules dolces, 3 de mullades, 1 paraula picant i 2 càlides. Ho barreja bé i ho llença tot a l'aire. I així, l'atzar trena catifes de lluances, teixeix bufandes d'injúries i tricota mitjons d'explicacions complicades. Amb un poc de pràctica, aprèn les quantitats adequades. Aconsegueix inventar històries i les explica als animals del bosc. I aquests l'escolten molt atent, però guarden silenci. I així el nostre lladre és com decideix tornar a casa seva. I quan arriba el vespre, el petit homenet, ocult per les ombres, observa els habitants il·luminats pel resplendor de les llums i escolta les paraules que vibren a través dels cristalls. Els fiets empren ses paraules per fer riure els seus amics. Els més grans per acariciar i fer somriure els fiets. I de sobte, un vespre succeeix el que havia de succeir. Ei, bona nit. I de sobte, pum, catapum, pim, pam, pum, pam. El lladre de paraules es cau a terra. Vola per l'aire amb totes aquelles paraules que havia anat acumulant. I d'una finestra surt un fiet que corre a ajudar-lo a recollir la seva xarxa i totes les paraules que havia robat. Llavors, el lladre de paraules li diu: gràcies. I ho pronuncia molt, molt, molt, molt, molt baixet perquè és la primera vegada que ho fa. Però a partir d'aquell moment, el fiet i el lladre es troben cada vespre. Un porta nous i l'altre caramels. I a la cabanya ressonen els seus riures i les seves històries. I junts exploren els racons més secrets del bosc i els millors amagatalls de la ciutat. I un bon dia, el lladre coneix a una fieta. I quina sorpresa! Es queda ben mut. Ses paraules que amb tanta paciència havia anat atresorant ara no li servien de res. El nostre lladre té una nova missió. Necessita robar altres paraules. Paraules d'amor. El lladre de paraules, de Natalie Min.

Dejava el Quinto al castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars, i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: Ja, molt petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui amb Homo Petit, la cançó nombre 6. Ja estem per la 6 d'aquest monstre final. Ara m'us explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Divendres 9 d'octubre, a les 9:30, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull Limbo, el concert audiovisual del duo queer Genèric Mardi. Música en directe a la mateixa sala que les primeres sessions del Premi del curtmetratge documental del festival. Entrada lliure amb reserva prèvia a menorcadocfest.com. Amb el suport d'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i, a més, el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero. El teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Benvingudes i benvinguts a un altre quilòmetre zero. Avui fem un podcast de medi ambient dedicat especialment a la reutilització de xarxes de pescadors aquí a Menorca. Anem a trobar-nos amb un grupet d'artesanes que han estat fent servir les xarxes, que són de plàstic principalment, en detallaran exactament quins materials formen aquestes xarxes, i doncs, aquest grup d'artesanes amb la iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i també l'aliança de Plàstic Free Menorca han estat doncs, un temps dedicant a trobar els materials exactes que podien reutilitzar d'aquestes xarxes i amb quins productes els podien fer servir. I avui el Centre Artesanal de Menorca, a Es Mercadal, fan una mostra dels objectes i dels productes que han dissenyat. Així, ara mateix ens trobem a l'exterior d'aquest Centre Artesanal de Menorca i us parla Carol López Real. Anem a conèixer els protagonistes d'aquesta iniciativa per reutilitzar xarxes de pescador que ja no es poden fer servir i que d'una altra manera anirien directament a esmilar com a residus, i ara doncs, amb aquesta iniciativa tenen una segona vida. Així doncs, coneixerem els protagonistes i les protagonistes per doncs, donar sortida a aquestes xarxes dintre de l'illa, apostant per l'economia circular, per reutilitzar aquest material i evidentment per tenir així més cura del medi ambient. Ara ja som aquí dintre del Centre Artesanal de Menorca i ens hem trobat amb la Marta Pérez de l'Aliança Plàstic Free Menorca. Estàs explicant una miqueta els productes que veiem aquí dintre d'aquesta iniciativa de reutilitzar les xarxes de pescadors, si ens vols fer una mica de 5 cèntims.
1: Doncs tenim feina de quatre artesanes de Menorca. Llavors ara ja estem exposant, és el tercer taller que fem i estem exposant els productes doncs, que ja fa 2 mesos que estan treballant i que aniran segurament a una exposició que farem aquí al Centre d'Artesania. Llavors, una de les artesanes que avui no han pogut estar amb nosaltres són caramuixes, que fan bosses i van fer una bossa amb una xarxa i aprofitant també un flotador de les xarxes, no? I no han vingut elles, però sí que tenim una de les bosses aquí exposades. Després tenim la feina d'Anna Sílvia Vivó, que en Sílvia el que ha fet són 2 làmpades. La veritat és que doncs, ens van agradar molt i aquest és un dels productes que hem incorporat en un projecte pel qual teníem finançament per fer aquesta primera part d'aquest projecte, no? amb la UCN. I la veritat són unes làmpades que utilitzen doncs, també les xarxes doncs, per fer-les. No? Després tenim a Júlia Triai d'Artespai, no? Que elles també han estat treballant una altra forma a les xarxes, que és teixir, no? El que són els fils de les xarxes, no? I ja l'altra vegada ens van presentar doncs, diverses idees, no? I aquí en el darrer mes i mig o així han estat treballant una bossa que també és la que també l'hem incorporat al projecte de la UCN i la veritat és que és preciosa, no? Però realment hi ha una feina de teixir, de separar tots els materials de la xarxa, vull dir, realment hi ha una feina darrere de manipular la xarxa que és brutal, no? Però bueno, que el resultat és molt polit.
0: Sí, estem veient un subjecte realment amb un disseny molt treballat, la primera bossa que deies tipus tote bag amb roba i després amb la xarxa per fora, després aquests 2 llums que són uns llums a sobre taula, com a mitja esfera o penjats, poden anar penjats a la paret o al sostre, amb un disseny molt modern, amb el llum dins i la xarxa doncs, per fora. I aquestes darreres bosses o bé, més tipus també tote bag, amb 2 nanses o més petitetes, amb la xarxa teixida. Perquè els materials exactament, el material de la xarxa, quin és?
1: Són les xarxes de pesca.
0: Ja, però vull dir que és plàstic, són diferents tipus de plàstic.
1: Hi ha diferents tipus de materials dins de la xarxa, tots són plàstics, però un és més nylon, a vegades està com twisted, no? Com creuat, i en el filament, les xarxes de llagosta doncs, són amb un únic filament i molt, molt finet. No? Bueno, hi ha diferents tipus de fils, però bueno, al final sí, tot, i diferents tipus de xarxes, no són les mateixes les de bou que les de llagosta, no? bueno, i m'intentar sobretot donar sortida a les de llagosta, perquè són aquestes que realment es reparen menys, no? I que és el residu que més s'està generant dintre del que són les xarxes.
0: Aprofitarem ja que estan aquí les dones artesanes per parlar amb elles i que ens diguin com han treballat aquest material, però per acabar amb tu, Marta, perquè si no es reutilitzen d'aquesta manera com esteu fent ara, què fèiem amb tot aquest plàstic?
1: Doncs aquestes xarxes s'estaven tirant els contenidors i s'estaven anant a Milà, no? Llavors una mica amb aquest projecte el que volem és això, que aquest residu deixi de ser un residu i convertir-lo en un nou producte. Això és tot el concepte aquest de l'economia circular, no? I la veritat és que, bueno, s'ajunta el medi ambient amb l'artesania, pensàvem que era com una combinació molt, molt bonica, no? Molt polida per Menorca i bueno, pues això, a nosaltres estem fent feina.
0: Gràcies.
2: Sí, perquè primer has de separar-se xarxes.
3: Sí.
2: Primer. Clar, la xarxa t'aprendeix, a vegades és molt bona de fer, a vegades se te complica. Però una de les més antigues em fa que en dues hores, totes dues, se la van separar tota. I després...
0: Anem a parlar ara amb dues de les artesanes, si voleu dir el vostre nom. Bon dia.
4: Bon dia, jo sóc Rosalia Florit, sóc la mare de la Júlia.
0: Hola, bon dia, Júlia.
5: Bon dia.
0: Tenim aquí davant tres productes que heu estat vosaltres fent per primera vegada amb aquests materials. Si ens voleu explicar per qui...
5: Hi ha només un producte que estigui acabat, que és la bossa, i l'altre són les bases que estan fetes de xarxa, i aquí s'hauria d'afegir la tela per fer la resta de la bossa. Nosaltres el que fem és agafar les xarxes i separar els fils. Normalment les xarxes que hem anat veient fins ara porten dos tipus de fils diferents. Hi ha uns que són més, bueno, tot és plàstic, però uns que tenen ja més aspecte de plàstic, tipus nylon, i després hi ha els altres que és plàstic igualment, però té més aspecte de fil, com si fos més fil, sembla més natural, però no ho és. I nosaltres agafem aquesta part, la que és més fil. I això el que fem després és teixir-ho amb ganxet i fer una base, que seria com el cul de la bossa. I després amb tela ja fem la resta de la bossa, que és de tela de cotó, és una bossa, bueno, tipus tote bag, forrada per dintre amb una butxaca, és una bossa senzilla, i després amb les nanses també estan fetes de xarxa, amb una tronella feta de xarxa.
0: Bé, dius, una bossa senzilla, una bossa molt, molt ben acabada, amb això, el que dius, el cul, la part de baix i les nanses són amb el material de la xarxa reciclada, després té la part de dalt de tela, amb uns acabaments ben fets, amb una butxaca interior, una peça per tancaró, i això més endavant l'heu de trobar la sortida al mercat, aquesta part l'heu pensat o...?
5: Sí, bueno, nosaltres tenim una botiga, i seria fàcil vendre allà la botiga i després ja seria buscar altres punts de venda. Nosaltres fem bosses de ganxet, les venem també a la galeria d'art Hauster & Wirth, i no sé, jo penso que allà potser s'hauria de parlar amb ells i tal, però que potser seria un bon punt de venda també.
0: Aprofitaré per demanar a la teva mare, amb aquest material és la primera vegada que heu treballat, com ha estat començar a fer feina amb aquest material des del principi? Quina ha estat la...
4: A través d'ells, de Plastic Free, que ens van dir a veure si volíem participar en aquesta nova idea que tenien d'aprofitar les xarxes, i en el primer taller que vam fer pues, va cessar un poc dir-nos, ens van ells mostrar idees d'altres coses que havien fet a diferents llocs, i a partir d'allà nosaltres vam agafar també idees de veure què podíem fer, i després va ser d'anar provant a veure què es podia fer. Vam intentar diferents coses, com aquestes de sonat separant les xarxes, altres coses sense separar les xarxes, però clar, és el que dèiem, per el tipus de feina que nosaltres fèiem, que és més teixir i coses d'aquestes, el millor és separar la xarxa, i això ja t'adó molta feina. I després també vam veure que amb les restes de del que emprem per fer les bosses, el millor també, que ara en aquest moment no en tenim cap aquí, però es podrien fer algun tipus de... El tipus de bisuteria, algunes arracades penjant amb els filets o el colga colgant, només aprofitant les restes dels fils que te sobren, diguem, de fer les bosses.
0: I estem parlant de materials de diferents colors, no?
4: És que les xarxes ja venen així, són diferents. Això és el color seu natural, bueno, que tenen, m'imagino que són un plàstics que per fer les xarxes els tenyeixen o tenen alguna cosa, però el color natural, així com mos arriben, les xerxes, nosaltres no hi fem res.
0: Estem veient un verd clar, un verd fosc, un morat.
4: N'hi ha també en vermell, en tenim a casa en vermell, amb un beix, en diferents tons. I clar, els que la xerxa normalment, el que té la Júlia, du dos tipus de materials. I aquests dos tipus de materials normalment són de dos colors diferents. El que és més tipus fil, més fibra, és d'un color, i el que és més plàstic és un altre color. I clar, si ho separes, després tens aquesta possibilitat de fer aquest tipus de bosses amb aquest coloridor, que és molt polit, la veritat.
0: És un resultat molt bonic, realment. Moltes gràcies per la vostra atenció i enhorabona per la feina. Ens quedarem per quina estoneta escoltant les vostres explicacions. Gràcies. Saludem ara a Magda Triay. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Tu tens bueno, experiència com a artesana, pintora, i ara t'has dedicat a fer nous productes també amb les xerxes. Com ha estat aquesta experiència? Explica'ns una miqueta tot el que estàs exposant avui.
3: Mira, he vingut molt rodat, perquè jo l'any passat vaig fer una exposició de pintura que es deia La mar d'emocions. I a la primavera també es va sortir un llibre que es diu Un mar de ciència i coneixement, fet per l'Institut Menorquí d'Estudis, l'OTSAM, de Marta Sales i de l'Eva Marcinyac, un llibre, i me van encomanar la portada amb el tema del mar, amb els meus peixitos. Dic. I va sortir també un projecte en l'Associació de Discapacitats de venir-me ajudant al taller i pensant amb ells i seguint amb el tema de pintura, artesania, vam idear unes llibretes que amb el tema del mar, peixitos. O sigui que quan em vam convidar a les jornades en els tallers amb Plàstic Free Menorca, vaig veure clar de fer un punt més i adaptar el meu producte. Aquí el que he fet és afegir la xerxa, aplicar xerxes de pescar de diferents materials i colors a les llibretes, a unes bosses que ja feies i a les làmperes, com a motiu ornamental.
0: Estem veient, ara que tu mateixa ho estàs dient, que tens aquí una taula amb diferents productes, que sí que són productes que potser ja feies, però els has afegit una miqueta de xerxa. Veiem unes llibretes amb una portada preciosa feta amb aquarel·la, si no m'equivoco, amb els teus peixitos, que dius, i amb una miqueta de xerxa a la banda del llom, no? Com per fer l'enquadernació. També tenim unes bosses tipus tote bag, o la xerxa, sí.
3: La xerxa cursa llibretes, traiem els fils per cosir-les i també estan després retalls de xerxa a la portada per això com a ornament. I faig una composició, un collage.
0: O sigui que tenim les llibretes, tenim les bosses tipus tote bag, tens uns llums també, tots fets amb aquarel·la, que sí, és un dels teus trets identitaris, sí. I després amb uns trossos de xerxa aplicades, i ja passem també a veure petits mobles, com si diguéssim, no? Un petit aparador o un petit separador, un biombo que diríem. No? Aquí també has incorporat la xerxa.
3: Sí, jo venc de la restauració de mobles, m'hi vaig dedicar durant molts anys i m'agrada molt la decoració i el reciclatge. I en aquest cas, he donat he posat una nova decoració a un raconer, a un moblet que tenia, i he fet un separador amb tela pintada a mà, una luneta de cotó pintada, decorada a mà, que també és algo que jo he anat fent sempre aquests anys, de pintura de muntela, bueno, pinta en diferents superfícies. I aquí està la decoració de la tela i damunt la xerxa també ornamental. Aquí l'he posada molt informal i jugant sempre amb els colors, crear composicions harmòniques i atractives. I també en relació als preus he mirat de fer productes, bueno, ara penso més en les llibretes i les làmperes, que puguin ser assequibles a la gent que qualsevol persona els pugui adquirir.
0: M'imagino que ha estat una experiència molt interessant el fet de fer una feina artesana i creativa com és la teva normalment i dedicada al tema dels peixos que tu fas molt habitualment amb les xerxes, no? I també poder tenir cura del medi ambient d'aquesta manera.
3: Sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt i, bueno, i tinc més idees, m'agradaria seguir treballant amb això. He fet un test també explicant, explicatiu, que precisament diu això, no? Que tu comentes. A part de ser un producte atractiu, aquí la xarxa no està posada com a representant-se pesca, en plan depredador, sinó que té un altre significat que m'agradaria que tothom ho entengués, no? Aquí traiem les xarxes del mar, que hi ha aquestes xarxes fantasma que segueixen capturant peixitos i és un residu que anava a l'abocador i ara doncs, l'estem utilitzant per tenir-lo a sa casa o com a decoració, amb un objecte i bueno, la finalitat és s'ha de protegir la mà i les espècies, el medi ambient.
0: Moltes gràcies, Magda. Trobem ara a Rebeca Morris de Menorca Preservation. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies. Estem encantats de veure aquests objectes tan, tan bonics realment, artesans, que han fet aquestes dones artesanes amb les xarxes reutilitzades. I bé, tu ens pots explicar una miqueta com ha estat aquesta iniciativa, d'on ha sorgit, quines són les entitats que heu participat o per què esteu participant?
6: Sí, sí, pues, bueno, nosaltres estem encantats. Això va néixer d'un projecte que teníem Menorca Preservation amb l'associació Líder, que volíem identificar xarxes fantasma, que li deien que són les xarxes que se perden al mar. I arreu d'això ens vam enterar o vam entendre que realment hi ha molt poques xarxes fantasmes aquí al voltant de Menorca, però que realment les xarxes, abans de perdre-les al mar, les tiren, no? Les duen als contenidors i se'ls tiraven. I quan vam veure un poc quantes xarxes xerraven, que creiem que està aproximadament alrededor d'unes 700 xarxes anuals que ara mateix es duen a Milà, pues en David de Líder i jo vam pensar que teníem que intentar trobar una manera de fer un projecte amb aquest residu, que realment és un residu que té un valor i que podríem intentar provar de trobar productes que es poguessin fer amb aquestes xarxes. I arreu d'això pues, va sorgir una oportunitat d'una finançació amb IUCN i vam dir que volíem posar en marxa aquest projecte de les xarxes i així es va néixer el projecte.
0: Llavors vau fer una convocatòria oberta, m'imagino, a trobar gent que estigués interessada a fer-la servir. Heu fet diferents tallers, me deies abans, això ha tingut diferents fases.
6: Sí, exacte, vam fer una convocatòria oberta per les xarxes socials, el diari, bueno, promocionant un poc tot el tema i per veure que es poguessin presentar persones interessades en trobar maneres de poder treballar a la xarxa i presentar productes. I vam fer un primer taller on vam presentar tots els diferents tipus de xarxa que hi havia, de les diferents arts de pesca, i van venir pues, les persones interessades, que realment va ser interessant perquè eren tots artesans i tot dones. O sigui, ens va fer il·lusió també per això, i arreu d'allà elles van identificar les xarxes que podien emprar, es van dur parts de xarxa o xarxes completes a casa, les van treballar, van fer un segon taller on van presentar primeres idees i ara avui fèiem l'últim taller, el tercer taller, on presenten els últims productes que realment han treballat un poquet més i que realment pues, són els productes finals d'aquesta primera fase d'aquest projecte.
0: Estem parlant de reutilitzar un material que no acabi l'abocador i també d'economia circular.
6: Sí, per nosaltres una de les coses molt importants que vam treballar al Líder i Menorca Preservation era la idea de que no volíem que la xarxa s'emportessin a un altre lloc, no? Que volíem intentar que ho poguéssim fer aquí a Menorca i poder fer ús de la xarxa aquí. Llavors vam xerrar també amb la Fundació de Discapacitats a veure si ens podien ajudar a processar la xarxa, a entendre millor el material. Ells també estaven encantats. Després va sortir el de les artesanes. Llavors ara mateix jo crec que és un exemple d'economia circular pues molt real i que si tenim sort i tot va bé, realment acabarà amb un producte que es podrà vendre a les tendes de Menorca.
0: Els productes que estàvem veient aquí són com uns prototips, no? De moment...
6: Sí, són prototips, però sí que és veritat que algunes de les artesanes ja han anat molt cap endavant i tenen productes que els mercats de Nadal i coses així ja estaran venent productes d'aquests que duen xarxa del projecte.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per tot, per la iniciativa i per l'atenció prestada. Fins un altre dia, Rebeca.
6: Gràcies, moltes gràcies.
0: Apuntem que la UCN, que comentava la Rebeca, és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Parlem ara amb en David Doblado de l'associació Líder Menorca. Hola, bon dia, David.
7: Hola, bon dia.
0: Estem veient tots els productes que s'han acabat fent amb xarxes de pesca reutilitzades. Aquestes xarxes venen de pescadors de Menorca. Ens pot explicar una miqueta, bé, aquesta xarxa quin material és, quins tamanys tenen i què es fa normalment si no es reutilitza?
7: Bueno, al final són les xarxes que utilitzen els pescadors de Menorca. Són xarxes que moltes fan pues, 100 metres, vull dir, són voluminoses, ocupen espai i ha sempre estat un material que no ha tingut cap valor, no? Perquè quan la xarxa se romp a base de desutilització, pues sí que ells intenten reparar, però bueno, arriba un moment que bueno, estan fetes de materials plàstics i avui en dia pues, probablement comprar una xarxa nova pues, resulta més barat que no pues, intentar arranjar-la. No? A pesar de tot, ells els arrangen, però hi ha vegades que després es descarden. I al final això és un residu que, a pesar de ser de plàstic, de diversos materials, no se pot reciclar com es qui agafa i posa un bòtil de plàstic dins el contenidor groc i, clar, al final això tenim un abocador

0: Clar, realment estem veient un producte com la xarxa que el fan servir i el fan servir molt de temps i a més veiem els pescadors com les arrangen, no? Els capvespres estan allà doncs, cosint i les torna a fer servir i al final, com dius tu, no es poden reciclar perquè no són envasos, llavors reutilitzar-les és una opció que tothom surt guanyant i el medi ambient també, no?
1: Sí, sí, així és. I de fet sempre nosaltres hem pensat que a més volíem, que com, volíem intentar que perquè ara avui en dia pues, tot això està molt de moda, hi ha grans empreses que pues, també reciclen aquestes xarxes, no? I pues, ho converteixen en fil i després aquest fil pues, serveix per fer una jaqueta, però clar, bueno, ens han de posar un poc a nivell local i el que volíem era tenir l'oportunitat de veure si això seria viable fer-ho aquí a Menorca, que ho utilitzi la gent de Menorca per un producte que es vengui a Menorca i que al final tot quedi aquí, no? Perquè bueno, sempre serem a temps de poder enviar això fora, però clar, això pues ja hi ha un transport, ja hi ha una contaminació i, bueno, i crec que si es pot reutilitzar aquí, pues, bueno, i com vos deia, al final és un residu que no té valor i si algú ho pot utilitzar pues ja li donem un valor.
0: I de moment, i ja per acabar, amb aquesta iniciativa esteu satisfets? Creus que tindrà continuïtat?
1: La veritat és que sí, perquè bueno, les artesanes que han pogut col·laborar, la veritat és que són molt, molt creatives i molt imaginatives i la veritat és que ens està agradant molt el que està sortint i, bueno, i crec que hi ha possibilitats de que els productes aquests tinguin una sortida, bueno, hem de ser conscients, no? de la capacitat que es pot tenir des d'aquí, no? però crec que sí, que pot ser viable.
0: D'acord, gràcies.
1: Gràcies.
0: Aprofitem que tenim aquí davant nostre el llibre Un mar de ciència i coneixement per destacar una frase del director de l'USAM, David Carreras, que diu que a la darrera dècada hem viscut un increment de la gent que demana salvaguardar la Posidònia o que té més sensibilitat davant la problemàtica dels plàstics. Doncs aquí tenim un exemple perfecte. Doncs com hem comentat amb les artesanes, arrel d'aquesta iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i Plàstic Free Menorca, podem veure aquí uns primers objectes creats i dissenyats fent servir les xarxes doncs, reutilitzades, les xarxes que serien residus per l'abocador d'Esmilà, xarxes que venen dels pescadors de Menorca, però que d'aquesta manera doncs, tenen una segona vida i realment estem veient uns productes molt bonics, unes bosses doncs, fetes per unes artesanes que es diuen caramuixes, uns llums molt moderns d'Anna Sílvia Vivó, aquestes bosses que ens han explicat abans na Rosalia Florit i la seva filla Júlia Triay de Art Spy i també doncs, les llibretes, els llums i els petits mobles com el biombo de na Magda Triay que de fet ha estat també col·laborant amb els joves de la Fundació de Discapacitats que han fet tota la feinada de separar doncs, els trossets, els fils que es podien fer servir de les xarxes. Des del Centre Artesanal de Menorca, aquí quilòmetre zero, amb aquesta mirada cap a l'artesania feta amb material reutilitzat aquí a Menorca, apostant per l'economia circular i per la cura del medi ambient, ens acomiadem. Moltes gràcies i salut.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre zero. El teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Sayarga.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ressona.
1: Estimats oients i companys de Ressona, en preparar aquesta carta m'he donat que, llevat de Sant Antoni i Sant Joan, no coneixia gaires festes populars lligades al foc. Per això m'ha agradat molt escoltar-te, Olga, parlant del tiu-tiu a la Catalunya Nord, i a tu també, Ula. Espero poder passar algun dia per l'aquelarre de Cervera amb la vostra companyia. Tornant a la meva carta, vaig arribar a la conclusió que per conèixer alguna altra festivitat lligada al foc, primer m'havia de demanar per què el foc és tan important i quin és el paper que té en les festes populars. I si pensava en les festes on el foc tingués un paper indiscutible, el primer que va venir al cap varen ser els correfocs. Vaig demanar a una historiadora, Naina Escobar, si això era una tradició antiga, i aquesta ha estat la seva resposta.
2: Els correfocs, com els coneixem avui en dia, són una pràctica absolutament contemporània. I sí que és vera que el foc juga un paper important a la festa de Sant Antoni, però no només en aquesta, sinó també, per exemple, com a element purificador en el solstici d'estiu, després celebrat com a festa de Sant Joan.
1: Naina també m'ha explicat que la importància del foc en les festes populars és relativa, perquè el foc era necessari en una societat mancada d'electricitat. Tot i això, l'element purificador del foc com a símbol és indiscutible. I en tenim més d'un exemple en les festes dels nostres pobles. A Menorca hi ha els bujots, una tradició carnavalesca molt arrelada a l'illa, especialment a Ciutadella. Els bujots són ninots de paia vestits en roba vella i que el dia del Dijous d'Arder es cremen o es maten. L'antropòleg Jaume Mascaró m'ha explicat quina és la simbologia.
3: Representa sempre o té un simbolisme, en aquest cas referit a Pasqua, un simbolisme lligat a la tradició cristiana de la resurrecció. Curiosament i paradoxalment, la resurrecció significa simbòlicament l'aparició de l'home nou i l'abolició, la mort, la desaparició de l'home vell.
1: Aquesta resurrecció de l'home nou se fa de manera brutal i amb violència. De fet, per aquest motiu, cada any la tradició no està exempta de polèmica.
3: Els qui fan la feina de matar el bujot, i és d'així, matar el bujot, no cremar el bujot, el mataven disparant amb escopetes de perdigons fins que l'explosió de l'escopeta se cremava a base de disparar i s'acabava cremat.
1: Els bujots representen autoritats públiques, polítics o qualsevol element criticable de la societat. La tradició em recorda els foguerons de Sant Antoni de Manacor, que també són construccions que s'aprofiten per fer crítica social abans de ser cremats. També tenim les falles de València, la cremada de Judes a Hispanoamèrica i Espanya o els diversos ninots de Carnestoltes arreu de la Mediterrània.
3: El bujot i les formes de bujots sempre tenen la mateixa significació. Allò que serveix perquè el poble se n'enrigui de qualcú, criticar-ho per depurar-ho. Aquest és el sentit sempre de la crítica i la sàtira, intentar que les coses que no agraden o que són incorrectes siguin exposades públicament, encara que sigui en forma tan cruel com un ninot que és matat.
1: I dels bujots m'agradaria fer un apunt. D'una altra festa lligada al foc que he descobert tot escrivint-vos la carta. La Candelera, una festa que, com a mínim, a Mallorca s'ha perdut o està en desús.
2: És la festa de la Candelera, celebrada dia 2 de febrer. En aquesta festa era propi que cada persona o institució portés una candela i l'encenés en el lloc de la seva devoció per celebrar-hi una sèrie de resos per la Mare de Déu.
1: Sant Antoni, Sant Joan, els correfots, els bujots, la Candelera. Naina Escobar ens ha volgut fer una reflexió sobre el per què hi ha algunes festes que perduren i per què en sorgeixen de noves i per què algunes s'han perdut.
2: La festa de la Candelera se va celebrar durant molts anys a Mallorca, aproximadament uns 500 anys, però va caure en desús segurament perquè el seu únic component era el religiós. En comparació, els correfocs, així com les coneixem avui en dia, són un producte absolutament contemporani i se duen celebrant durant molt manco temps, però ja se consideren una tradició, mentre que la Candelera ha caigut en l'oblit. Aquest fet mos convida a reflexionar sobre quins són els requisits perquè una festa se consideri una tradició. Molt sovint això va lligat en els gustos i a les modes de cada època. però necessàriament hi ha d'haver una continuïtat en la pràctica social perquè progressivament se vagi considerant com a part de la identitat d'un poble.
1: I fins aquí aquest intercanvi epistolar al voltant del foc. Vull enviar un agraïment a en Jaume Mascaró i a en Aina Escobar pels seus savis apunts. Espero amb entusiasme escoltar-te, Amat, a veure què ens expliques. Una abraçada, Francesca.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art, una càpsula que neix de l'interès per aprofundir en el fet de la informació en relació al coneixement. Informació no és coneixement. El psiquiatre i neurocientífic Manfred Spitzer afirmava en una entrevista recent que la tecnologia digital perjudica l'aprenentatge dels nens i adolescents. Segons els seus estudis, l'ús de smartphones i ordinadors a l'aula els impedeix concentrar-se i aprendre, ja que aquests dispositius són eines útils quan hom ja disposa d'unes estructures cognitives madures. L'aprenentatge està fonamentat en l'establiment de noves connexions neuronals amb les experiències passades, i aquestes tenen lloc quan s'interacciona amb el medi, jugant, treballant en equip, conversant, llegint, escrivint. Les grans companyies tecnològiques, PlayStation entre elles, volen fer-nos creure que els jocs digitals proporcionen habilitats útils per al treball i que tant homes com dones som capaços de fer diverses coses alhora. Però el cert és que pocs de nosaltres tenim capacitat per això i les suposades habilitats no semblen traduir-se en una millora en les oportunitats laborals dels joves d'avui, amb feines menys retribuïdes de les que els seus pares tenien a la seva edat. Vivim en una distracció permanent en la qual el mòbil ha esdevingut tirà i servent alhora. Trucades, whatsapps, correus, notificacions i missatges intercedeixen en les nostres activitats i converses, creant una dispersió contínua. Diferents estudis conclouen que és difícil estar més d'11 minuts concentrats en una tasca sense que alguna cosa o algú ens interrompi. La nostra ment ja té tendència a distreure's. Han provat vostès de comptar fins a 10 sense que cap pensament els distregui? Vivim en una societat en què la informació ha substituït el coneixement. La sobresaturació d'informació no fa possible la comprensió. Per arribar a la comprensió, cal jerarquitzar, filtrar, i això requereix temps, un temps que no tenim. La informació no és coneixement, mai ho ha estat. El coneixement s'ha de mastegar, empassar, deglutir, digerir i expulsar. És un procés complex que la tecnologia no pot fer per nosaltres. Aquest accés d'informació i la manca d'eines per tractar-la dificulta la creació d'un criteri, d'un sentit crític i d'una personalitat que hauria de contribuir a fer-nos ciutadans lliures i plens. En les anomenades indústries culturals i de l'art també s'observa certa tendència a fer prevaldre la informació sobre el coneixement. Els corrents dominants pel que fa a la concepció de les propostes expositives, sovint es mouen en pesos per la necessitat d'informar un públic que no arriba amb els coneixements desitjables, especialment al nostre país, i releguen a un segon terme l'experiència emocional i estètica del gaudiment de l'art. Recentment, vaig utilitzar l'audioguia d'un museu de Berlín amb la intenció d'obtenir una comprensió més profunda de les obres exposades. Els confesso que vaig haver de prescindir-ne aviat, en sentir-me incapaç de gaudir del quadre al mateix temps que escoltava descripcions de l'obra o esdeveniments que van tenir lloc al voltant de la seva creació. No sóc un home multitasca. O faig una cosa o en faig una altra, i m'estimo més contemplar la bellesa o el dramatisme d'una creació artística en silenci, intentant comprendre, un procés no intel·lectual, el missatge que hi ha al seu darrere. La informació de les audioguies no podria ser un estadi previ a la confrontació amb l'obra d'art? De la mateixa manera,
La imatge gràfica d'una exposició, la retolació i el disseny gràfic haurien d'estar al servei del seu contingut, les obres o objectes exposats, i no a l'inrevés. Els textos serveixen per guiar l'espectador i facilitar la comprensió, però han de tenir la mida justa. Un disseny expositiu ha de ser atractiu, inclús escenogràfic, però no estrident. També les tipografies neutres, així com la contenció en l'ús del color, són generalment més respectuoses amb l'exposat. Massa sovint també, les obres d'art contemporani, especialment les conceptuals, s'acompanyen de manuals d'instruccions que obliguen a fer una anàlisi intel·lectual de l'objecte quan l'art transita per altres mons. De la mateixa manera, les traduccions en diferents idiomes, especialment en àrees turístiques, no haurien de protagonitzar l'espai expositiu. La llengua local ha de vehicular el recorregut i les traduccions s'han de facilitar en un format que no interfereixi. Del contrari, la sobreinformació resta força el contingut, sempre que n'hi hagi, és clar, i confon.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que està amb la rotonda del Mercadal a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo feia, és a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria... Sí, l'època de... Podria... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O potser Marlon, hi ha la M i la A, Macià, hi ha la M i la A, potser per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer, perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí el coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Un pas de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Dijous 8 d'octubre, a les 8, als cinemes Moix Negre de Ciutadella, segona sessió en homenatge al cineasta Joan Ales. La Ciutat Vella, 6 curtmetratges amb la col·laboració del Cineclub de Ciutadella i col·loqui de Macià Florit. Entrades anticipades als cinemes Moix Negre o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Bé, ara sonava Ramé, que amb aquest nom tan exòtic, són un grup de pop folk, compost per en Pau Casares de Barcelona, en Francesc Aparicio de Palma i en Andreu Barceló de Ciutadella. Van fundar aquest grup el 2018 a l'Espai Mallorca, a Barcelona, i el 2022 van gravar els seus primers senzills en estudi. Avui ens entrevistam abans del seu concert en el marc de les terceres jornades de podcast de Ràdio Far, on som aquí a Fornells. I ara ens tocaran en directe, però abans un parell de preguntes. Primer de tot us volíem demanar per els vostres referents, és a dir, ja que els tres veniu de bandes no molt separades, però sí diferents dins del mateix territori, vau notar quan us vau ajuntar que cadascú duu un poc el seu referent i les seues arrels, o teníeu un marc mental molt compartit en aquest sentit?
2: A un inici vam coincidir amb un estil més folk, més... escoltàvem molt Luminers, Mighty Oaks, uns estils que ens quedaven en fora, però que per coses de sa vida els teníem a prop, no? I sobretot en Pau i jo, que érem els principals compositors, al principi bevíem molt d'aquests estils i m'ho sortia molt, no? Composar amb aquests gèneres. I es ve que hi va haver un canvi important farà 3-4 anys, que van començar a escoltar i a seguir més Ferran Palau, Marc Pujol, artistes més de casa, que inconscientment ens van influir i vam començar a composar en català, i en aquesta composició en català ens va sortir un estil més semblant a ells, no? Xerrem a vegades de pop metafísic, però bueno, és un concepte un poc obert, però un poc és això, no? Agafem-nos un poc en aquesta corrent i bueno, la veritat és que estem contents d'aquest canvi perquè creiem que de qualque manera podem arribar millor a la nostra gent.
3: Sí, també en aquest sentit hem fet un camí quasi un poc invers per això, perquè ells dos estaven molt alineats en el principi i sí que després, sobretot quan Andreu va agafar aquestes referències que ha comentat, que jo crec que també potser les duia un poc més d'abans, en Pau potser no es va pujar tant en aquest carro, i ell ha mantingut també, bueno, no ha mantingut, sinó que ara ha viatjat també per seus propis terrenys, i però jo crec que això és bastant interessant, perquè el que està fent és que les cançons que van fent un i l'altre com tinguin cadascun el seu segell distintiu, no? En aquest sentit és interessant que no hi hagi sempre com una unitat estilística o referencial molt concreta.
1: Bé, i ara us volíem demanar un poc per el vostre procés creatiu, és a dir, una cançó de Ramé, com es gesta, com funciona?
4: Em toca a mi? Vale. Ara, bueno, de fet aquests dies, aprofitant venir aquí, volíem provar noves formes de fer procés creatiu, però fins ara normalment el que fem és més una feina individual que després es posa en comú. Per algun motiu en Andreu i jo tenim facilitat per escriure coses, no sé si és defecte de no formació acadèmica, llavors ens surt més fàcil, i després portem coses, les valorem entre tots tres, i si ens agraden i entren, doncs ja li afegim una feina d'estructures, de revisar coses, que aquí comanda més i té més capacitat en Francesc que nosaltres, i arreglem això una mica, els temes, i on acaben de culminar-se les cançons i tot és estudi amb la mà de producció, que l'últim disc, doncs, hi ha temes que hi ha hagut una transformació molt gran gràcies a la feina de l'Andreu. Bueno, és una mica, va de la individualitat a la col·lectivitat, poc a poc, i acaba sent una mica de tothom després el resultat final, que és la idea.
1: I a principi d'any vau treure el vostre nou disc, que va ser Ceràmica i Fang, cara bé, no? Abans de cara A i ara sa cara bé. Com va? Teniu concerts? Teniu coses pensades?
3: No tenim absolutament res.
1: Avui sí.
3: Avui sí. No, nosaltres crec que estàvem quasi més contents que ens acabarà, o bé, no ho sé, sí, no? No ha tingut menys recorregut, no és que s'ha hagués tingut gens, però encara menys, ha estat un recorregut, ha estat com estadísticament invers, però bueno, paradoxalment estan bastant contents perquè això ara com haurà obert una finestra per... Bueno, però passar temps junts i provar coses que no havíem provat mai a nivell musical, ara el format d'avui, per exemple, és el resultat d'això, és inèdit, molt vareu proposar aquest format i com que no teníem com massa cosa més no feia, vàrem preparar una cosa com un pot diferent i l'hem estat cuinant a poc, no l'hem acabat de fer, li falten 5 minuts de forn, però bueno, ja la traurem així perquè els comensals ja esperen, per tant, bueno, pot serà un poc el que serà. I aquest és un poc el resum, no? No estàvem tenint una gira de grans estadis, precisament, però ho hem convertit en una virtut també i en un moment nou, no tan creatiu, pot ser més com d'enfocar-nos en directe o de preveure també com les diferents possibilitats de concerts que poden sortir, no? Des de qualcun més gran que ja havíem fet i esperam repetir, no tant per la quantitat de públic o això, sinó també de vegades per formats que te brinden de poder fer coses diferents a nivell tècnic, a nivell musical i fins a formats com el d'avui, que crec que quasi no hi haurà ni micro ni res i serà una altra experiència diferent. Llavors ara estem amb aquesta aventura d'anar provant.
5: Molt bé.
4: Sí, no, simplement en aquest, bueno, és el que deia. Hem fet... Bueno, hem acollit aquesta falta d'espais que no hem trobat, que, per cert, estem superagraïts de tenir un espai, perquè ens està costant molt trobar espais per defensar les nostres propostes, però hem convertit en virtut el sentit de que, tu deies, teniu concerts, idees... Doncs mira, no tenim concerts, però totes les idees que teníem els hi podem donar espai ara, i encara que sigui el local d'assaig, doncs allà les idees estan sortint totes, i era un temps que no havíem tingut en 8 anys i que ara estem tinguent.
5: Perquè nosaltres sabem que vos dediqueu a altres coses a part de la música de Morenguar, no? Si no...
4: Menys mal.
5: Per lo que veig. Perdoneu. Sí. Una broma. Sí. Però com esteu combinant les vostres professions amb aquest projecte? Com flueix?
4: Bueno, sí. Jo som... En Andreu i jo som... del món de l'educació i per tant, bueno, és bastant compatible amb fer projectes creatius i artístics. Una altra cosa és que ens quedi energia vital quan arribem a assajar, però això, intentem veure'ns cada setmana, fer assajos o tenir converses o compartir espais entorn a Ramé, a part de les vegades que m'ho juntem i Ramé desapareix, bé, perquè també ho necessitem, i això, ens intentem trobar cada setmana, plantejar noves idees, i de fet aquest format s'ha construït d'aquesta forma, de dir una proposta, un input, una cosa que no havíem fet més que fa 8 anys, quan vam començar tot d'una, i recuperar-la i donar-li una nova forma. I bueno, nosaltres això, som profes, però en Francesc sobreviu més a la vida, és l'artista del grup.
3: Sí, sí, jo sí que... Has dit sortosament no vols dedicar a la música, jo sí. Per desgràcia. I res, és una aventura... És una aventura molt... Molta aventura. És que no se pot dir res més. Llavors, sí que en aquest sentit és tot el contrari que és. No tenc un horari fixe i quan tenc un concert d'una altra cosa normalment passa per tot el món des de Ramé. Llavors mos hem d'anar muntant. Ara... Pues avui mateix això, fins com un poc fins a darrer moment, fora sabrà molt bé quan podia ser-hi o no, o si seria, o si també serien ells dos, i bueno, però amb això anem trempejant i per sort els calendaris sempre més o menys van quadrant, sempre les estrelles solen jugar a favor nostre i anem trempejant així, però això és el que ho fa divertit també, no?
5: Sí. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Dit això, ja podem passar a aquest concert que us ve molt de gust. Moltes gràcies.
6: Molt bé, gràcies. és molt de remei tenir aquest públic.

0: bones a tothom.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per estar aquí un dia de pluja, un dia que costa sortir de casa. Amb el Pau comentàvem, vam arribar ahir i uau, ens va impactar molt, que supos que és la realitat, que ens n'oblidem un poc. Que de repent vam arribar, vam passar per Mercadal, vam arribar aquí, Fornells, ahir cap a les 6:30, 7, i estic un poc cagats perquè era com, uau, no hi ha ningú, però ningú és ningú, està desert, què està passant? No, per sol vam arribar aquí, hi havia Ana Maria, vale, vam dir, salvaos,
2: però... Contacte humà.
0: Però sí, vull dir que en vista dels habitants i de, no, un poc de com està la situació, us agraïm molt que vosaltres hagueu fet l'esforç de venir aquí i viure aquest moment que per nosaltres és super especial. Perquè com ha comentat en Francesc, duim uns mesos assajant i practicant aquest format i la veritat és que em feia molta il·lusió compartir-lo amb gent, que la gent el pugui viure, el pugui... I per nosaltres també és com molt diferent, no? Viure-lo a casa, estres tots sols, que amb aquesta bona companyia. Així que moltes gràcies per haver-hi. Moltes gràcies.

sobs been said. I vola amunt pensant que hi haurà un dia.

0: Moltes gràcies.
1: Que guai.
2: Està guai, eh? Com...
3: Sí.
2: Com un assaig obert. Està, està molt guai.
0: Va, ja la trobaré.
2: Té.
0: Estic fent un silenci preciós, el millor de manera, bueno, és que no de manera, bueno. Mantenim aquest silenci per escoltar Sàvia.
4: Sí.
0: I ja està.
2: Es passa ràbia. Som-hi.
5: Sí, és un segon.
6: Sí, clar, tu comptes.

0: no ha estat la millor idea del món posar aquestes dues cançons juntes, però
1: sí,
0: ha sortit així.
1: Vale. Bueno, anem a seguir, no?
0: Seguim.
1: Anem a cantar una cançó que quan la vam fer, bueno, volíem que fos un himne, és per nosaltres, i la gent que l'ha escoltat és un himne, potser algun dia arriba a ser-ho per més gent, però bueno, seguim amb l'homenatge als avis i les àvies i bàsicament la idea de que estem aquí per culpa de gent que va emigrar, va buscar-se la vida, va... I, com podeu comprendre, tenim un grup de música, no som tabureta, no som fills de rics. Llavors, ens agrada molt posar en valor, pues, d'on venim i d'on surt tot el que som.

0: Ciao.
1: Grazie.
2: Molto, molto bene.
3: Yo,

Minuts, segons confons. Plores, rius, diguem tots els noms.

0: Quan ens parem?
1: Sí, molt xulo. Aquesta cançó, tot i que hagi sortit al final molt canyera i molt a tope de power, ve d'una història, direm, com totes les cançons quasi meues, nostàlgica. És un futur imaginat on creixes amb la persona que dus molt d'anys junts i per lo que sigui, pues, una de les dues persones no acaba d'estar en el 100%, no? I per això un poc, si no estic cansada d'ajudar-te a vestir, de sortir alterada, de ser nerviada que me vas agafar perquè tornes a ser una criatura, no? I bueno, m'agrada molt, li he pogut donar aquesta energia i, bueno, i convertir-la en el que és ara. Vull dir que estic molt agraït a aquests dos personatges que m'han animat a fer-ho. Així que gràcies, que res guapes.

0: Moltes gràcies. Estic jugant tenis, però estic jugant d'aquesta manera. Sí, sí, sí.
1: Bueno, com podeu comprovar, els temes tenen a veure amb nosaltres. Sí, ens hem de deixar de fer mal, en aquest sentit.
0: No, no, no és mal. És...
1: Però...
0: És una altra cosa.
1: Molt guai. Està sent molt xulo cantar aquí.
0: Sí. Està sent molt polit. Molt. Mil gràcies.
1: Ai. I res. Bueno, anem... anem amb un d'aquests temes que ens va agradar molt produir, que no tothom ha escoltat, però que a nosaltres ens agrada molt.
2: Dic que és un dels darrers, també. Està amb...
0: Sí,
1: sí.
2: Està molt acabant ja.
0: Molt curt.
2: Sí, sí, ja ho tenim quasi... enllestit, això.
1: Avisàvem temps. Que després passa sempre el mateix.
2: Sí, no, sí, no en tenim més, vull dir, la boca. Tampoc. Podríem fer molt de pregar. Així que ja, això, Francesc darrere, moltes gràcies per haver vingut. I per haver-nos convidat, també.
1: Sobretot.
2: Perquè això és la comunitat per més venir a nosaltres, també.
1: Això sí que...
2: Per poder que hi hagués un concert.
0: I poder estar a sa casa també, que no sé si m'ho he comentat.
2: Ah, jo encara no he estat, però sí. Però...
0: En Pau i jo vam arribar ahir i vam estar a sa casa a prop de Mercadal, a Fornells de Mercadal, una casa preciosa, super acollidora.
1: Bueno, jo he sortit del llit perquè teníem el concert.
0: Sí, si no...
1: Si no, o sigui, venia... Clar, he de pensar, a mi em queda una setmana d'última avaluació i clar, jo em quedo a la casa, no torno. No vull tornar a Barcelona.
2: Així que moltes gràcies a el Faro Cultural, que molt amablement molt l'ha cedit i molt l'ha
1: promet. Som-hi.
0: Un, dos, tres, un, dos...

0: Bueno, en Pau tenia bastant de dubtes amb aquest format, no? Perquè anàvem fent assajos i jo no... Clar, és que Ventura, si no heu estat a gaire concert de Ramé, normalment faig com percussions i tot la bateria i aquestes coses. Llavors, no vos penseu que venc aquí i m'assec i ja està, com faig avui, sinó que bueno, el meu sol no m'han costat justificat de qualque manera, també.
1: Que és cap.
0: Sí. I ell m'anava demanant, a mesura que anàvem fent, perquè va dir, bueno, ja haurem de començar a fer com qualque assaig, ja com a més general, no? Com més realista de com serà el concert. I jo, sí, no facis pena. Perquè qualque cosa ho diràs, i jo, sí, bueno, ja ho veurem. Jo sabia que no, però jo ho anava fent, bueno, anava fent evasives. I ja, però l'altre dia ja m'ha dit, però no durà ni un shaker, ni una maraqueta, o una pandereta. No, Pau, no duré res. No duré res. I bueno, he vingut més lleuger per començar, cosa que m'ha anat bé.
2: És de
0: greu. Sí, li he duit la guitarra, no entreu. Des cotxe fins aquí, perquè ja en Pau me mirava com que, tio, en sèrio, saps? I bueno, pues... I... Però bueno, jo crec que les cançons... No, que feis, bueno, que feis, realment. Com que, bueno, s'aguanten també, totes soles. Sí, que... Hi ha un...
1: Que mal que t'acomiadem.
0: No. Hi ha un terme de, com de jerga musical, no?, americana, que diuen campfire test, sí. que és com una manera d'agafar una cançó i avaluar si pot funcionar o no, que és només tocar-la com en guitarra i bou, com si estassis a un campament, com així de Boy Scout, no? O d'un cau o això, o de voltant d'una foguera en la nit, no? Només amb una guitarra i ser bous cantant la cançó. Si la cançó així funciona, queda bé, té un pot de ganxo, vol dir que si després vas a un estudi, no?, i li afegeixes instrument, no?, bateria, sintetitzador i tal, també anirà bé, perquè en el Campfire Test ha provat. Si en el Campfire Test suspèn, no hi importa que t'entestis en posar més percussions i per tant mateix, la cançó no val per res, per tant, no hi importa perdre resistents. I jo trobo que avui, bueno, com però m'ho he provat, el Campfire Test, eh? Vull dir que m'ha agradat fer aquest concert. Fora tocar res, perquè bueno, les cançons també han sobreviscut, per tant, a més jo sentia la percussió dins el meu cap, Pau, per tant, jo ja l'he agudit, també.
1: T'has de fer polític.
0: Res, ara ja mos queden molt poques cançons, anem amb una nova d'en Andreu, quasi inèdita, com que ho l'ha sentit, però quasi inèdita.
1: Hi ha una persona que ha d'estar atenta, sisplau.
2: Avui sí, per favor.

0: Muchas gracias.
1: Bueno, anys de darrere. I no n'hi ha més.
2: Perdona'm per més.
1: Sí.
3: Tampoc m'ho han demanat.
1: Però som família i la confiança fa to i... bueno... Sí. Ha passat altres vegades. Són el nostre públic. Els coneixem. Vivim a casa meva. Ai.
4: Oh. Bueno, res, moltes gràcies una vegada més.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Jo m'ho he posat molt bé.
4: Però per m'has convidat.
1: Vam venir cada cap de setmana.
2: Sí, clar.

0: Moltes gràcies.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Anar a menjar fora és la pràctica més habitual i social per excel·lència. Sopars d'empresa, de Nadal, d'aniversari... El preu oscil·la depenent del glamour, però sortir a sopar sempre és un poc més car que anar al cinema, en el teatre, a un concert, que és completament per motivats de la vida. Són minoria comparat amb els que mengen socialment.
1: Arribant el dia, si el pla és un menú tancat, t'aguantes, s'entull. Això és el que seria s'antojo, el desig.
2: Entull. Quantes coses en planca Radio Far. Yeah.
1: Si ets vegetarià...
3: És un xiste molt flac.
2: Digues, per favor.
1: Si ets vegetarià o vegà, has d'estar en el cas i demanar l'adaptació oportuna. Però estàs tentant la sort que et tornin a convidar. També si el teu tema és la política, la igualtat o la sostenibilitat del planeta. Si és tan sostenible no surtis ni a fer una canya, fabrica't el teu xerupet. Però a dia d'avui, el més habitual, quasi ja forma part de la cuina menorquina, és anar a fer unes tapes. Ja que has de menjar el mateix plat, necessites un pot de confiança. Reptes posar-se d'acord si les tapes són fredes, si són calentes, si menges carn, si menges peix, arrebossat o fas fritanga, no? Que es diu? No és fritanga. No, a veure, és fritanga, de frit.
2: Posa l'aplauso.
1: Però el consens el trobarem en les patates fregides.
2: Ep.
1: Sobretot les expectatives quan vas a menjar fora són el cas de deixar a casa, ja que el problema és l'eufòria. Burgatjades!
4: França. Principis de gener de l'any 1840. El mestre ferrer Charles Lafarge, natural de la localitat de Corresse i fill d'un petit magistrat... Aquí, ha saltat aquí, ha saltat aquí.
2: Perdó.
4: Jo no he dit quiguta.
1: En Pedro és de color lila ara mateix.
2: Corresse.
1: Segur que no es pronuncia així.
4: Segurament.
2: Segur que no, però és igual. Però,
4: bueno. Bueno, tenim en Charles que pateix forts dolors a la zona de baix ventre i vòmits severs.
2: Ei.
4: Els quals, el 14 de gener, li provoquen la mort.
2: Putes.
4: Pels tipus de mort i simptomatologia es pot pensar que és causa del brot de còlera que va assotar Europa la dècada dels 30 passats, però el ràpid deteriorament del malalt i la presència d'uns estranys residus sòlids de color blanc en escudelles i altres estris i dependències de casa seva fan pensar en una altra causa de la mort. L'enverinament.
2: Envenenaron en Corresse. Envenenamiento en Corresse.
4: Les sospites recauen en la seva dona.
2: No. És que no puc. Se m'acabeixen moltes bromes tot el temps. Per què te'n venia? Per què no? Bueno, és igual. Perdó. És que clar. És que clar.
4: No està fet aposta.
2: No. No.
4: Deien que les sospites recauen en la seva dona, en Maria Lafarge. Celebració d'uns misteriosos pastissos que na Maria va enviar per correu en Charles abans d'emmalaltir, quan aquest es trobava fora del domicili familiar per assumptes comercials, o la desaparició d'uns diamants en el domicili de la família Letot, on na Maria hi anava per participar en sessions de magnetisme animal. Magnetisme animal.
1: Ui, això...
4: És una pràctica relacionada amb hipnosis. Que no sé en què consisteix, però... Oh, però,
2: tio,
4: bueno,
2: però
4: jo ho deixo així.
1: Sona fatal.
4: Magnetisme animal.
2: No ho vull pensar.
4: El pròxim disco, Magnetisme Animal.
2: Els Scorpions tenen un disco que diu Animal Magnetism. Està bastant bé. Però, i la portada és molt divertida, ja ho donaré un dia.
4: I, bueno, entenc que, so, que aquests diamants van ser trobats entre les pertinències d'Anna Marie i també la troballa durant el registre de la casa que compartien en Charles i Anna Marie de diverses llaunes de raticida que aquesta dona emprava per acabar amb les incomptables rates que habitaven la casa. Que tot això sembla contribuir a aquesta línia d'investigació, de l'enverinament. Però es pot jutjar qualcú amb simples conjectures? Hi ha qualque forma de demostrar que Anna Marie va posar qualque casta de verí en els pastissos? Així i tot, i amb una evident falta de fonts testimonials determinants, el 3 de setembre de 1840, 9 mesos després de la defunció, un altre exemple que la justícia és cega i sobretot lenta, s'inicia el judici contra Anna Marie Lafarge, enmig d'una gran expectació. I davant la falta de proves i de testimonis, l'únic que pot aportar claretat en tota la confusió de la vida és la ciència.
2: Hombre.
1: El CSI.
2: Hombre.
4: CSI. Les primeres...
2: Le CSI.
1: Le CSI.
2: Un ami. A Corresse. Corresse? Corresse. És que, clar, és que de... després ho miraré. A Google Maps. No sé com es diu.
4: Tot ja no existeix, eh? No ho sé.
2: A trobades sí.
4: Les primeres... ja no ho sé. Prou d'aquesta línia.
2: Doncs pues no ho diguis.
4: Aquesta línia, no?
1: Vinga, que no trobaran
2: si no
1: la solució.
2: Com ponga, perquè m'invita.
4: Bueno, les primeres anàlisis de les restes de mostres biològiques en el cadàver no es troben, i cit, ni un àtom d'arsènic.
2: Coi, restes biològiques i ja tornem a ser igual. Perdó, prou.
4: No obstant, després d'haver exhumat el cadàver perquè s'havien esgotat les mostres biològiques disponibles, l'olor a all característic de la presència d'arsènic afegeix més dubtes en el procés. El judici entra en un punt mort. És hora de cridar a un dels majors experts en toxicologia del món. És hora de cridar en el metge menorquí Mateu Orfila i Roger.
2: Toma! Ahí va.
4: Bueno, no esmentarem el seu currículum per no desviar-nos del tema que mos pertoca, però sí que direm que, a moda d'anècdota, que si això de la medicina no li hagués anat bé, en Mateu hagués pogut fer carrera com a baríton.
1: Matí.
2: Ah?
1: Matí.
2: Baríton. Sí o no?
1: Bariton.
4: Bariton.
1: Bueno, has de dir...
4: No. Quan fa referència a cant o òpera, sempre és italià. De fet, se li va oferir un lloc com a Primo Buffo.
1: Que, Primo Buffo?
4: Primo Buffo. Que és un baríton lleuger en papers de còmics. Se li va oferir un sou de 25.000 francs en comparació amb els 1.500 que en Mateu cobrava com a metge de Lluís, o que cobraria com a metge de Lluís XVIII. És a dir, que això de la medicina era vocacional. Però tornem en el judici, en el cas Lafarge. Per aquelles dates, en Mateu està realitzant una sèrie de conferències a l'Acadèmia de Medicina de París sobre el mètode Marsh, del qual només direm que era un nou instrument introduït el 1836 per descobrir arsènic en experiments legals.
2: Bo.
4: Perquè amb il·legal no sortia res. I és aquest mètode que en Mateu fa servir a la seva investigació. Per aquesta investigació disposa de restes d'estómac, de fetge, de budells, de cor i de cuixa del cadàver, terra de la tomba, terra de sudari, restes de vòmit, wow, un líquid trobat a l'esòfag i restes de teixits biològics dessecats, els quals són sotmesos en aquest mètode Marsh. La conclusió resultant afirma l'existència d'arsènic en el cos de Lafarge, que no prové ni de reactius emprats en els assajos, ni de la terra que rodeja el taüt, ni de l'arsènic que existeix a un cos sa, que es troba en els ossos.
2: D'on sortia aquest arsènic? Quina intriga.
4: Bueno, d'aquesta manera, na Marí és condemnada a cadena perpètua per assassinat i converteix el teu judici en el primer on sempre la toxicologia per resoldre el cas.
1: Wow. Ostres, en Mateu.
4: Sí, Mateu. Sí.
2: Wow. Le Mathieu.
4: I, bueno, ja per acabar, dic que tot i la sentència, la controvèrsia no ha deixat de perseguir aquest judici, sobretot perquè, per lo que es veu, el mètode Marsh tenia les seves particularitats. Era un mètode molt complex i molt complicat i era molt sensible a elements externs, per lo que el procés s'havia de produir amb una perfecció mil·limètrica. I, per la qual cosa, fins a dia d'avui s'ha intentat demostrar la innocència d'Anna Marie sense resultats favorables.
2: Ah, ja. Llavors...
4: I també perquè va ser un cas de masclisme. En Charles era un salvatge, mentre que Anna Marie era una dona amb estudis i amb inquietuds culturals i polítiques. I això no ha agradat mai. També com a anècdota, dic que Flaubert es va inspirar en aquesta dona per la seva Madame Bovary. I, bueno, ja, sí, definitivament per acabar i per donar un poc més d'informació, na Marie es va passar 12 anys a la presó. Va sortir el 1852, malalta de tuberculosi, la qual la va matar un any després.
2: Oh, my lord. Vaya història.
4: Sí, sí, menorquins pel món.
2: Menorquins pel món, sí, sí.
1: Ai. Molt bé, Xec.
2: Molt bé, Xec. Ciències trebades, rotondes de cavall i sud. Merda, porqueria, un porc! Persones humanes! Marco!
1: Marco! Idò, sí, seguim aquí en Esporquetjades a Persones Humanes i avui hem pescat una persona humana que passava per aquí. Mm-hmm. Tenim a na Mercè Morató Passalodos. Hola, Mercè, què tal?
3: Hola, molt bé. Persones humanes, molt bé. Aquí a fer-vos companyia.
1: Et consideres humana?
3: Bastant.
1: Humanista?
3: Molt.
1: I què fas a Menorca?
3: Ara passar-m'ho molt bé. Dibuixo, canto, pinto, escric, vaig a la platja...
1: Tot l'any, perquè ara com que ja no...
3: Ara
1: ja...
3: Tot l'any faig el que em dóna la gana.
1: I te demanaré, ja que me dius això, te demanaré què has fet a Menorca tots aquests anys?
3: Uf, he fet de dentista, de mare i de persona humana.
1: I com a dentista, això de conèixer les boques de la gent que camina pel teu voltant t'ha afectat gaire?
3: Abans m'afectava, ara ja no m'afecta gens perquè ja no me'n record.
1: Com afecta això a un dentista? Això és un tema que s'havia de xerrar ja, perquè ja és d'interès general.
2: Efectivament.
3: Bé, jo penso que depèn de la persona humana que fa de dentista. A mi m'ha agradat molt la meva feina. Sempre pensava que encara que em toqués la loteria continuaria fent feina perquè m'agradava, però m'anava a dormir amb els problemes amb els que em trobava a la clínica. I això era una cosa que no m'agradava massa.
1: Yeah.
3: Sí, quan una cosa no em sortia bé, quan hi havia un fall per lo que fos...
1: Que és humà.
3: M'ho passava malament. I ara, com que ja no hi ha res que depengui de mi, tinc els fills educats, la casa està un poc alçada, no hi entra aigua.
1: No hi ha risc d'inundació.
3: No, estic bastant contenta, bastant contenta.
1: I com descriuries la Menorca, que bueno, un poc també has col·laborat, no? Perquè fa molt d'anys que vius aquí. Quants d'anys fa?
3: Vaig vindre el 79, passa comptes. Ja,
1: Bueno, l'any que vaig néixer jo, tu, mira.
3: Compte tu. Si em fa d'anys.
1: Sí.
3: Sí.
1: Ara em posaré a plorar, però va bé.
3: Imagina't jo. Molt bé, jo vaig descobrir Menorca quan en tenia 16. Vaig venir a fer una sortida amb gent de la universitat. Em vaig enamorar de Menorca. La meva mare cada dos per tres em deia nena, vés-te'n cap a Menorca. Que camines, et toca el sol, t'aprimes, et tornes estupenda. I després, pues, amb el meu company, en Baixas, que ell s'havia comprat la Cuniera, vam provar de venir aquí a veure què passava.
1: Com era Menorca en aquell moment?
3: Una meravella. Jo suposo que a Catalunya també hi havia meravelles, però era molt més fàcil poder comprar una casa aquí en aquella època.
1: Fer-se sa vida, no? Fer-se,
3: i no hi havia dentistes que fessin feina com jo volia fer feina, no? No, quasi tot era treure i posar dentadures postisses. I això era
1: uf,
3: molt, molt dur, molt dur. Hi havia, o sigui, al començament treia queixals un dia a la setmana. O sigui, un dia només obríem la porta per s'omplia de gent per treure queixals, perquè era una cosa horrorosa. Hi havia gent que amb 18 anys els havien tret totes les dents i els havien posat dentadures postisses.
2: Com a vell salat.
1: Ostres, en 18.
3: Uf. Sí, endodòncies no en feien. Jo vaig començar fent endodòncies, però com que era molt difícil les de darrere i tenia molta feina, vaig decidir que només en feia fins a premolars. I els meus amics dentistes em deien, ala, però com és això, no? Tenies que, bueno, dir fins aquí puc arribar, més no. He treballat sempre amb horaris que m'han convingut, mai més de 6 hores. He fet vacances de mestre, Nadal, Setmana Santa i l'estiu, i m'ha anat molt bé, m'ho he passat bé, m'he organitzat la vida com m'ha donat la gana.
1: Bueno, has humanitzat un poc la teva feina, no?, també, fent això, no?, intentant equilibrar, no?, tant...
3: Jo, per part meva, sí, jo crec que sí, que ho he fet bé. I després, sobretot, bueno, me'n vaig anar al Sàhara, al campament de refugiats, un any, que jo hi volia anar, sempre hi volia anar, i em deien, dentista no fa falta, dentista no. Total, va fallar una pediatra i em van dir que hi anés i vaig ser la que més vaig treballar. O sigui, vaig tindre una feinada que hi havia cues, havien acabat tots els metges i jo encara estava allà fent feina. I quan vaig marxar em van dir, mira, Mercè, necessitem material per fer 1.000 dentadures postisses. I tu és l'única dentista que hi ha a qui li podem demanar. Total, que vaig arribar aquí a Menorca, vaig pensar, els únics que poden entendre que es necessiti fer dentadures postisses són els dentistes. Si jo demano diners a la gent del poble, em diran, mira, jo et dono diners per menjar, per roba, però per dentadures postisses no. I vaig contactar amb el govern balear, amb el Col·legi de Dentistes de Mallorca, i em vaig inventar un projecte que era recollir material per fer 1.000 dentadures postisses. I vaig enviar 27.000 cartes amb un sobre escrit a mà. Vaig fer una foto molt bonica, que tenia una foto d'una clínica dental d'allà, i vaig escriure una carteta per tots els dentistes d'Espanya. Llavors me'n vaig anar a totes les escoles, associacions de veïns, al quartel de militars d'aquí, a explicar que necessitava que m'omplissin a mà els sobres i posar el sello i el tríptic a dintre el sobre. Llavors, amb tot això, 27.000...
2: 27.000, és ràpid.
3: Anava a correus a mò, amb caixes. Bueno, a les escoles es van enrotllar tothom aquí, l'associació, al quartel. Jo vaig anar, troco el timbre, dic, ¿puedo hablar con el general? I em van dir, ¿qué dices?
1: General. Aquí es va...
2: Bueno,
1: ¿dónde está? ¿Dónde está el jefe de todo esto?
3: Dic, bueno, pues con el que mande. Dic, mira, que soy la dentista del pueblo. Vale, passe. Em fan passar amb un despatx, li explico a aquell home, i l'home em diu, vale, vente mañana a les 5 de la tarde. El dia següent vaig anar a les 5 de la tarda. Havien reunit a tots els soldats en el menjador. Vaig explicar el que volia, que m'havien d'escriure els sobres a mà, posar el cell, posar el tríptic, que si em podien ajudar. I el que m'anava va dir, a ver, que se levante el que no quiera colaborar.
1: Al calabozo. 24 hores, aislamiento.
2: Quin any era, això?
3: Això era l'any de les Olimpiades, que era el 92, no?
1: 92.
3: El 92, 93.
2: És que m'està sonant, això.
1: Boníssim.
3: I a les escoles, bueno, hi havia, clar, lletra de nens petits i això. Jo m'anava a dormir pensant... Clar, jo vaig invertir diners meus, no?, per fer tota aquesta moguda, comprar els segells, els sobres, fer els tríptics. Pensava, ho recuperaré, no ho recuperaré, què passarà? I de 22.000 em van contestar 100 dentistes. D'aquests 100, perquè jo no era molt amic, no tenia molts amics dentistes, no ens caiem massa bé. Però els meus millors amics, a partir d'aquell moment, van ser els dentistes, aquests 100, sí. I van fer una associació, aquí fèiem unes mogudes a les jornades sanitàries que es feien al Llatzeret, ho van fer un parell d'anys, van vindre associacions d'Europa, perquè ens vam ajuntar a Odontologia Solidària, d'Itàlia, d'Holanda, Inglaterra i no sé qui més hi havia. A mi em convidaven a anar a fer reunions a Milà, un hotel, 5 estrelles, super, no? Una altra vegada vaig anar a Londres, també un hotel de 5 estrelles, i quan em va tocar a mi organitzar-ho...
1: Geni, anar... geni, cinc...
3: No.
1: Està molt bé, geni, eh?
2: Molt bé.
3: Sí, però hi ha un puesto que encara està més bé. Al Monte Toro, amb les monges.
1: Clar que sí. A veure, això és un altre nivell.
2: Olé.
3: I ens feien el sopar, bueno, ens feien un sopar que tothom flipava. Vam firmar els estatuts a Cavalleria Santa Teresa, a la posta de sol. Els tenia tots locos. Deien, aquest dentista és molt rara, eh? Que té béns a casa seva. Té una dentista que tingui béns a casa seva.
1: Bueno, ets un activista. En el fons, guai, ets dentista, però ets activista. I avui en dia com fas activisme? Que forma part de la teva vida?
3: Pues jo crec que l'associació de veïns. Ara és l'associació. I no estic molt activa. O sigui, ara et dic, ja faig el que em dóna la gana i no vull responsabilitats. No tinc ganes de tindre responsabilitats.
1: Bueno, vull arribar puntual aquí, eh? Molt responsable. Sí. Si no m'ho haguessis fet un quadro...
3: No. Si em comprometo amb alguna cosa, intento complir-la. Però...
1: Has escrit un quadro?
3: He escrit un quadro, sí. Que es diu
1: el
3: llibre.
1: Com s'explica això?
2: What?
1: A veure... Sí.
3: He escrit un llibre sobre una història que em va passar, que és una història molt bonica, que va començar quan jo tenia 23 anys. La meva mare se'n va anar amb el meu pare a Egipte a celebrar els 25 anys de casats. Feia poc que s'havia mort un germà meu d'un accident. I, bueno, el meu pare estava trist i la meva mare intentava que s'animés. I... Resulta que un dia la meva mare va veure com al carrer atropellaven amb un nen que anava en bicicleta. I el cotxe que el va atropellar se'n va anar. La meva mare, que li deien Mareta, la Mareta va agafar la cartera del meu pare, va sortir al carrer, li va aixugar les llàgrimes d'aquell nen. A nosaltres ens explicava, és que en els ulls d'aquell nen vaig veure els ulls de tots vosaltres. Nosaltres érem 11 germans. I bueno, li va posar un bitllet a la mà i li va dir que es comprés una bici nova, però li devia dir en català, o no sé. I el nen no s'havia fet mal, va agafar la bici, va mirar el bitllet i se'n va anar corrents, encantat de la vida. I aquell vespre va trucar a la porta de l'hotel dels meus pares un home que portava un quadro. Va obrir la porta de l'hotel al meu pare, que era molt gelós, i com que el senyor va preguntar per la senyora, el pare va dir: "Ei, Consol, aquí hi ha un moro que pregunta per tu. Què has fet? Quin has fet ara? Què ha passat?" La meva mare no sabia res. Diu: "Ui, no sé, Ton." I surt... I aquell home li va explicar que havia vist l'acte que havia fet el dematí amb un nen del carrer i li volia agrair en nom de tot Egipte. I portava un quadro, li va regalar el quadro, li va preguntar: "Com te dius?" La meva mare es diu Consol, Consuelo, i va escriure en el quadro: from all Egyptian to Consuelo. I aquest quadro ha estat tota la vida a casa meva. Quan es van morir els meus pares, ens vam repartir l'herència... Jo vaig dir que tenia una casa petita, només volia el quadro. Però hi havia més germans que també el volien, el van rifar i no em va tocar.
1: Oh.
3: I com que jo sóc guerrera, vaig dir: "Vale, no tinc el quadro, però buscaré el pintor i me'n compraré un altre que sigui del mateix estil." I aquí va començar la història. Vaig començar a buscar el pintor i ja vaig trobar.
1: I l'has trobat.
3: Ja vaig trobar, sí.
1: I ara tot això està explicat, i supos que molt més, en aquest llibre, no?
3: Exacte. Llavors, bueno, al final vam anar a Egipte, tres germans i la meva filla, I bé, va ser al·lucinant. O sigui, i tothom deia, aquesta història s'ha d'escriure, perquè això és molt bonic, això ho has d'escriure, ho has d'escriure, i jo, ostres, em vaig apuntar a un taller d'escriptura i ho vaig escriure. Més, deien que s'havia de fer una pel·lícula. O sigui, que potser aviat veiem la pel·lícula del quadre.
1: Bueno, Déu-n'hi-do. Molt bé. I qui, sí. qui la vol fer, la pel·lícula aquesta?
3: No, que ho diu tothom. Els d'Egipte ho diuen. Hi ha un arqueòleg que es diu Zahi Hawass. No sé si el coneixeu. És un que a tots els documentals d'Egipte surt, perquè és el més important de tot Egipte, que vol fer una pel·lícula amb això. I els arqueòlegs d'allà em deien no, perquè és un yo, no? És un... Però, bueno, que era l'altra conya era s'ha de fer un llibre, s'ha de fer una pel·lícula, el llibre, i ja està, la pel·lícula ja ho veurem.
1: I de llegir el llibre aquest, el quadro...
3: És en castellà.
1: És en castellà.
3: Sí, la meva llengua materna és castellà. La meva mare, amb la mareta, parlava en castellà amb el pare català.
1: Passalodos. Sí. Que és un llinatge ben curiós, no? D'on surt?
3: Passalodos surt de Valladolid, però la meva àvia es deia Miralles Molina. Uh-huh. Jo crec que Molina era una mica gitano. És un cognom gitano i crec que feien cadires de boga. O sigui que una vena que tinc una mica flamencorra jo i una mica gitana crec que em ve de la meva àvia, de la rama materna, de l'àvia, la mare, a mi.
1: I de on podem trobar aquest llibre?
3: A la biblioteca.
1: A la biblioteca. I de tindrà coa.
3: D'aquí poc a la biblioteca, perquè em vaig fer 100, o sigui, la història era fer-los pels amics i pels meus germans. Quan vaig veure que se me n'anava de les mans, perquè aquí a Menorca ja s'han gastat els 100, i n'he fet 100 més per Palautordera, que és d'on sóc jo, i com que tinc moltíssima família i tinc molts amics allà, doncs allà continuarem amb el llibre. I després, doncs igual el tradueixo al català i fem una edició per Menorca en català.
1: Clar que sí, clar que sí. I doncs, moltes gràcies, Mercè, per venir a explicar-nos aquesta història, que és una petita història de tot el que has fet, que sabem que has fet moltes més coses, i un plaer, i jo ja tinc ganes de llegir el quadro.
2: Sí, jo també.
1: I per acabar, quina cançó m'ho recomanes? Que posem... Ara t'hem enganxat.
3: Ara m'has enganxat. Oca llarga que es fa sempre a l'espera de la Maria del Mar Bonet.
1: Vale, i de posar-nos que voldrem. Vinga, que vagi bé.

0: L'Ajuntament de Mo anuncia que afegirà un esgotat de Xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Per què?

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon capvespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro, sí, sí.
3: Jo provaré. No.
2: O te traques en el micro o te atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com ho hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, sols sí.
2: Atracar, és la secció aquesta de l'alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no, o jo què sé, ja. Digues, digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Has de ser cançó aquesta de les vistes d'un altre femer, de femer.
1: Les vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: Allà la banda d'esfamer, eh?
2: Allà a la banda d'esfamer, ets les vísties de Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ets les vísties d'un altre paner, que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem, després la posarem.
1: Fes cap al telèfon.
2: M'agrada molt, Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar, no sé.
3: De posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava, però no...
1: I ho has triat tu, no sé?
0: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues quedava bé, eh? Però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre. Eh?
1: O un, tampoc.
2: Un.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró que va.
0: Ipse dixit.
2: Un altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no se m'entès, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, ara n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'ille, illa, illut. D'acord? Com Beatus ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ilde. Quan has dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ilde.
2: Que xerrau.
1: De coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses... Però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria t'aquí demà. Vinga, vamos. Vaya festival.
0: Que U ve de... I L de Lu, que seria Lu, no? I per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren l'article salat, i es veu que fan bona sobrassada també per allà.
2: Sí, sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: Delinqüents.
0: I tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren el que ve d'Illut, excepte Txart. A Txart també empra l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec, magos de l'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... Ai. Que explica...
1: Ai, la cosa aquesta.
0: Que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Jo... Pues ja està, pues mira, pues han pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No, o sigui...
1: Ja ho has pagat, vull dir que no t'agrada, no el compris.
0: No el tenc, no el tenc ja, encara. L'he pogut fuetjar, això sí, però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que ets la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt les possibilitats.
4: Ho salen tot.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n faig una dutxa. Maigo bona de mo.
2: Maigo... Bueno, no xerrarem de saigo de mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia, que diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Però per diu l'avi i sàvia. A mitjà no diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi...
0: Exacte. Com? Aquí hi ha un d'ells d'aquest, de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No? Sempre et trobo curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari amb conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia
0: o l'Iglésia.
1: O la catedral.
0: Aquí
1: la catedral també diu, no, sí,
0: la catedral.
1: Bé, que no.
2: Perdó, la catedral.
1: Però és la catedral o la catedral?
2: Lo que vulguis és igual, però la catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, sóc amadestos del Madrid, sí. És a dir, i els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
2: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no som capaços.
2: Lu, insistiu tot és Lu, Lu, Lu,
1: Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu és correcte, jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu és correcte.
0: No,
1: no,
0: a veure, però en un context informal menorquí jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí,
0: la darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, Ullu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un du, mira...
1: Sí. Ja.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua sí, d'arbres, cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.

0: Jo crec que s'ha d'anar és el problema principal. Si no, que tramuntana, que també arriba
1: andana. Sí, té raó, té raó, que tots estem bé i ho hem de valorar i tal, però ella està dins l'avion.
2: Sí, no, això també anava a dir.
0: Jo me l'he imaginada, en el far de creieria un dia tramuntana, fent-se glosa, allà, que s'aguantava contra els vents.
1: Cada un s'inspira com pot, tu, jo què sé. No, no, bueno, sí, com sigui, està molt encertat el que diu. I
0: no, això, no
1: que fa molt de vent.
0: No tens res a dir. No?
1: Que fa molt de vent. No, què hem de dir? Què hem de dir?
0: A veure, tothom xerra de sedana, perquè realment aquí n'han tingut una, ha estat preocupant, però la de València ja ha estat destructiva. No? Si això és el que mos espera, ja podem espavilar.
1: Sí, tenim molt acabats.
0: Jo començaria a fer totes les construccions dins les zones inundables i així ja... Així tenim una...
2: Més bo de fer.
0: Més bo de fer. Més bo d'aclarir. Fem tot. O sigui, els pobles, les zones inundables. I anem a aclarir-ho. Bueno, fins la setmana que ve i esperem que la glosa de la setmana que ve sigui més... amb un clima un poc més...
1: Que li agraïm molt les gloses que mos fa, igualment, però bueno, que resguardi...
2: que resguardi un poc.
0: Que s'està muntant fins a un cert punt. Fins a un cert punt. No tanta. Idò, bé, acabam aquest porquetjades i aquesta setmana, com cada setmana, volem fer... Un homenatge a una persona o un personatge que mos agrada o que mos ha interessat. I aquesta setmana el farem d'en Pasqual Calbó i Calders. Sabeu qui és aquest o no?
3: Sí, bueno, de fet vam fer un porqui.
0: Saps per on viu o no, Pedro? No l'has trobat mai?
1: No me'l trobo.
0: No m'estranya perquè...
1: No anar per mateixos puestos.
0: No m'estranya perquè és del segle XVIII.
1: Correcte.
0: Va néixer...
1: El segle XVIII.
0: Va néixer el 1752 i mos va deixar el 1817. Havies nascut ja aquí o no?
1: No.
0: No, així...
1: no que jo recordi.
2: Així estàs... La pausa ha estat...
1: Has hagut de pensar, que són de lletres.
0: Així no te vas trobar mai amb ell, segur. No. I va ser un pintor, un dibuixant, un gravador, i és molt conegut per les aportacions que té per el barroc tardà i el neoclassicisme durant el segle XVIII i XIX. És una figura... clau en la història cultural de Menorca. Gràcies a la seva obra religiosa, alerta, retrats, composicions històriques i també ha estat un mestre, no?, en general, de moltes... un estudiós. I acabarem amb una cançó, no?, per dedicar-li a en Pasqual. Pasqual, com va?
1: Sí, Pasqual.
0: Sin confiança.
1: Pasqual. Pasco.
0: Una d'en Lluís per en Pasqual, una de Lluís Suintes, que no podia ser altra que escoltes vent. Ale, fins la setmana que ve.
1: La setmana que ve.
3: Escoltarem el vent.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradis. Somnis que somies i voldries fer realitat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Mos agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Liam Nackley va començar a fer qualque tapa. Havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, ho sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tubeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. De la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Divendres 9 d'octubre a les 7 a la Sala Multifuncional d'Es Mercadal, primera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Dreams for a Better Past, Wine and Tide, Diciembre i Pedro Tomás explica el mundo. Amb abonament de cinema o entrada individual a la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
0: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui, amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir en Lara Pons avui entre els vostres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento, que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ell és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc... No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja m'ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te recordes? Alguna cosa així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale.
1: Allà te va donar... De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs aprenia... Vaig començar a aprendre una cançó,
0: vale,
1: i la vaig començar a cantar, i me vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords, i a partir d'allà van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres...
0: Quina cançó? Doncs
1: pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera.
0: Olé.
1: Me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure
0: coses que tens
1: coses,
0: dins,
1: sí.
0: I
1: vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no,
0: ostres.
1: És el meu legat de fer, i se m'ha quedat a quadros en plan...
0: Vas fer una lletra, tot, vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tindria collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo em fa molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant de gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva.
0: Va ser
1: clar, jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i molta, bueno, hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent, no?, te jutgi o pensi o no sé què.
0: També. Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys. Que,
1: Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any casualment,
0: sí,
1: que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... Sí. I jo vaig anar un dia, em van dir, ah, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en sa guitarra amb un pare, ni amplificada ni res, sense vincre ni res, jo en sa guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys, i vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú, era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, em sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix en el bolo que m'hagués deixat el micro Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que m'he deixat el micro, vinga, torna cap a... Ves a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O. Ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, m'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'ho passa, sí, aquest estiu m'ha deixat el micro també a casa, en plan, ves gilipolles o no?
1: Però si fa 5 micro, anys que faig concerts...
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu, també el meu mentor, el meu padrí, en Jou Mina, que estava per Calambós, dic, Jou, no t'ho deus sobrar un micro? I diu, clar, que sé ben aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre me diu, mare, Lara, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, sí, sí, sí, no sí, sé sí. Què, m'ha quedat de mal. Sí,
1: ara
0: sí, sí.
1: No sona...
0: Comences a fer concerts en directe, de vegades, 2019-2020, sí. Època rara per començar a tocar sí. En directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bueno, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va ser cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, eh? M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és,
0: vale.
1: Però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, ja et toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desò de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira,
0: tu
1: jo sa idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar sa guitarra que meva i en gent que me va dient cosetes i poc més i tampoc ja no li fix ses hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués sa guitarra, me despreocup i cant i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar, clar,
1: o no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, vale, no, que és un punt més de collons, per part teva, per l'expressió. Sí. Presenta't temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no, si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir del primer secret concert, en Paul me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústic i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final
0: de 2019-2020,
1: vale,
0: 2000,
1: vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar clar, a tocar versions, sí. Perquè no puc...
0: Per omplir el repertori,
1: sí, sí. Bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies,
0: vale.
1: Tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per
0: venir al
1: concert. Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això pot ja passar 2020, quarantena. I ells, amb Paula i la Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava.
1: I també me convidaven, vale. I vaig fer algunes cosetes així, després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un, es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc
0: sí.
1: Espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar... Doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui, anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo. O sigui, en total, tal vegada en Sain vam fer 10 concertes o així, però... Molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale, vale. Hòstia, és una... forma de començar la carrera super diferent de les entrevistes que faig. Jo, no, allò, tipo, vaig estirar 3 hores, 3 anys al local, fent tema, muntar un grup, després sí, no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups. Jo faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tinc, els hi dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo me la dic, me telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous a assistir a Calambocs no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, soc un poc exquisit amb això.
0: Bueno, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: Bé, has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir o es pugui dir o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires. De fet, ahir em vaig fer... Bueno, en tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt algú més...
0: Vale.
1: M'han cridat, no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert
0: a Ciutadella?
1: Sí.
0: Anant a la canya ja també.
1: I m'han proposat ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, i dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, però estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles, aquest primer tema que hem escoltat abans de començar l'entrevista, Quatre Vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema de producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, sí, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts i a la gent els agrada. I jo pensava, jope, quina ràbia no, que no els puguin escoltar, no? Ja. Quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les. Era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això. I vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això. I vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer. Ja. Jo estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això. I vaig tornar aquí i más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Li vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? Ja. M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i abans si després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Va, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, això que... les ganes de treure alguna que no te puguin dir, ostres, que això no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer. Està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes Quatre Vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un Cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim la intenció de treure un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD. Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, ja. Jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, se donen cafè...
0: sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquestes cerveses en mà amb el meu logo... coses útils.
0: Sí. Al final, un CD és el mateix, però sí. Un CD no cal que es quedi a una estanteria i ningú l'ombrarà, però al final escoltes gent per Spotify... Pues
1: mira, algo útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fins a pasta, no.
1: No, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues anar
0: claro.
1: Pues remuntant a algo, pues millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí,
0: i aquestes
1: al final, coses. Quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius, m'ho comptes.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem, vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en es podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en es podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una lota que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.